0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Per a José Luis Gallá, vol el control de Gallá de primera, se l'emporta Gallá, busca la centrada, vamos, el balón amunt, el remat de Rafa Mir no arriba, sí que arriba Luis Rioja en segona jugada, el balón, gol, gol, gol,
2: claro,
1: gol,
2: claro,
1: gol,
2: claro.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, para encarrilar la victoria. S'ha passat ahir per a José Luis Gallá, se n'ha anat Gallá, ha buscat ahir la centrada, el rechaz ha arribat ahir Luis Rioja, no arriba Rafa Mir, però sí que ha arribat el golejador, Hugo Duro que marca, que avança el València, encarrilant la victòria el Gran Canària, 0-1. Se va Loyar, que le ha colocado a Diego López. Pot arribar a Guajín. Diego López que arriba a la central. Diego López, Hugo Duro. Gol, gol, gol, gol. Gol, Hugo Duro. Gol, Hugo Duro. Gol, Hugo Duro. Gol, Hugo Duro. El doblete. El doblete, Hugo Duro. Pero avanzará Valencia de nuevo al marcador. Gol. La disputat, la lluita fins al final, la centrata Diego López i ahí estava una altra volta Hugo Duro per avançar a València, per marcar el segon, el golejador del València, que bé ha rematat Hugo Duro, 1-2, el València de nou per davant el marcador. Andrés Meida, espera, Diego López, Diego López, Diego López, entra, centra, el balón, gol, gol, gol, gol,
3: vamos,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, y gol del Guajín, gol del Guajín, de Diego López, el tercer para el Valencia, el que puede ser definitivo, Diego López. 74 en el 74 arriba el gol del Valencia, el gol de Diego López, ells estan protestant, però l'àrbitre ha donat el gol per vàlid. Ahí estava aquesta jugada que s'havia portat André Almeida, la col·loca per a Diego López, Diego López que s'entra i el baló és un gol en pròpia porta d'ells, el baló és un gol en pròpia porta d'ells, però li l'anem a donar a Diego López, perquè ahí està Diego López, el rechaz del porter, i crec que ells marquen en pròpia porta,
2: sí, sí,
1: el gol puja al marcador, 1-3.
4: VCF Ràdio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
0: El Nou Mestalla, una experiència que va més allà del futbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el Nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat...
4: Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
1: Valencia, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
2: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
1: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
2: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
3: VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club. Nova era.

0: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?
1: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. VCF Media. VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UBCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. VCF Media Radio, la radio del sentiment.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, per a que ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això. Bueno. A veure per on ixen, Néstor.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I a això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diuen Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de la que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denis. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé, que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però ens hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadi evolutiu i en qualsevol activitat física unitàriament són 5 menjades al dia. 5 menjades, de manera que estigui a repartir el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix, en quantitats importants al cap de la setmana, és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats, sobretot del peix, en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, com les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensaladeta, doncs tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així n'ha de ser i així n'esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, igual és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els psicòlegs es donaran compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
10: Hola, sóc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
11: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
12: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento. de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
13: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.

0: Escoles VCF, fent valencianisme i formant valencianistes.
1: El proyecto Escoles VCF es un proyecto de nuestra academia que está en marcha desde la campaña 18-19 y que persigue cuidar el talento y crecer de la mano de las escuelas generando valencianismo, de forma que entre todos los participantes sumemos esfuerzos en alimentar una cultura futbolística propia de nuestra tierra, y son muchas las actividades del proyecto Escoles VCF las que se distribuyen durante el año. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso con el responsable del proyecto, que es Ramón Mompó. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas.
1: Bueno, pues es momento para profundizar un poco, ¿no?, en lo que es esa actividad que se desarrolla y los focos en los cuales se profundiza a lo largo del año para llevar a cabo el proyecto Escoles VCF.
2: Pues sí, dentro del proyecto Escoles VCF tenemos tres pilares fundamentales que vertebran nuestras actividades a lo largo de las temporadas, y esos tres pilares fundamentales son el de la formación, ¿vale?, hacia nuestras escuelas, el del tema de seguimiento de talento de jugadores y el tema de generar valencianismo.
3: Ara entrem en eixos diferents punts, però crec que, corregim-me si m'equivoque, tot comença cada temporada així, en la ciutat esportiva de Paterna, en l'estadi Antonio Puigades, en aquest acte inaugural de la temporada, no?, on es reuniu en els principals responsables del projecte de cadascuna de les escoles i se senten, no?, les bases del que va a ser el curs.
2: Sí, aixina és. Creem un event a principi de temporada on convoquem als presidents i màximes responsabilitats de cada escola conveniada així a l'Antonio Puigades, a Ciutat Esportiva, i és un acte en el qual expliquem el que anem a portar a terme al llarg de la temporada i expliquem bé els objectius que tenim de manera conjunta a aconseguir al llarg de la temporada.
1: Vamos a profundizar en cada uno de esos frentes de los que hablabas, empezando por el de la formación, Ramón, porque al final es lo más importante. Estamos hablando de jugadores que se encuentran precisamente en ese periodo de crecimiento, de evolución, de aprendizaje.
2: Sí, como bien dices, para nosotros el principal es el objetivo de la formación, más que nada porque el proyecto Escoles se centra sobre todo en etapas de fútbol 8 y infantiles, en fútbol 11, y creemos que es una etapa ideal para incidir en la formación de los jóvenes futbolistas. Entonces creemos que los principales actores para intervenir en esta mejora son tanto los técnicos de las escuelas conveniadas como la parte administrativa de cada club, y les damos en estas formaciones herramientas para que ellos vean cómo trabaja el Valencia Club de Fútbol desde dentro y que puedan adaptar su actividad a lo máximo posible a la realidad del Valencia Club de Fútbol.
3: En este sentido, Ramón, se trabaja tanto así en la Ciudad Esportiva de Paterna como en cadascuna de les escoles, vull dir, com en la seu de cadascuna, perquè ells venen així a algunes formacions, però també vosaltres, la gent del projecte, aneu allí per a també treballar in situ.
2: Sí, nosaltres sabem que el desplaçar-se a Ciutat Esportiva pues és un somni, no?, per a molts, vindre a les instal·lacions del Valencia Club de Futbol per a rebre formació, però nosaltres també volem estar sempre al costat de les escoles, conèixer de prop la seva realitat i poder adaptar el nostre contingut al seu dia a dia. Nosaltres en l'apartat de formacions fem tant formacions tècniques com de l'apartat de gestió, val, en jornades així en Ciutat Esportiva, i en la que fem sobretot en les visites en cada escola, nosaltres veiem un entrenament de l'escola conveniada i després fem una reunió amb tots els tècnics de l'escola per a conèixer el per què i per a què han fet aquest entrenament, i nosaltres donar-los informació de com ho fem des de l'acadèmia i com podrien adaptar-se per a fer coses similars al que fem així en l'acadèmia.
3: Però tampoc és un examen, no? Perquè entenc que evidentment hi ha coses que vosaltres podeu aportar, però inclús podem aprendre, no?, també, quan visiten les escoles.
2: Totalment. Lo primer que els diguem, perquè sempre en les visites és algo que els tècnics pues mos transmitixen, no?, eixos nervis de que algú del València Club de Futbol ve a supervisar.
3: M'ha tocat a mi, han elegit el KDTA perquè tal, no?
2: Nosaltres sempre els transmitim que són part del club, ells formen part del València, per tant són companys i estem ahí per ajudar, I el que sí tenim clar des de dins l'acadèmia és que nosaltres no podem imposar una metodologia, ja que la metodologia està molt identificada en la realitat del València i cada escola viu d'una manera les seues circumstàncies. El que sí que fem nosaltres és facilitar criteris mínims de qualitat que poden adaptar-se en el seu context.
1: Este primer pilar del que estamos hablando, que es la formación, es un ejemplo claro de que el proyecto va más allá de los jugadores, que implica a la escuela y a los técnicos, a los que están formando a los jugadores.
2: Sí, una de las actividades que más repercusión tiene, que va destinada a todos los técnicos, es el poder venir a Ciudad Deportiva a visualizar in situ entrenamientos de equipos de academia, tanto de fútbol 11 como de fútbol 8, previa explicación de los cuerpos técnicos de el cómo se ha diseñado esa semana formativa, el por qué se ha diseñado esa sesión de entrenamiento, qué objetivos querían alcanzar, cómo transmiten esa intervención a los futbolistas. Y eso es, la verdad, que lo que más pueden absorber los técnicos de las escuelas conveniadas, ¿no? Porque el ver en primera persona y escuchar qué mensajes transmites a los jugadores es algo diferencial que en ningún caso pues podrían tener esa experiencia.
3: Ramon, te preguntava abans per l'inici de la temporada, però ja fa molts cursos, no?, que també hi ha un punt de final de temporada, no?, de tancament en eixe clínic Escoles UBCF, que ja l'hem pogut gaudir en diverses ocasions en el camp de Mestalla, més de 500 tècnics de les diferents escoles, també els tècnics del València, una gran jornada formativa, no?, que resumeix un poc pues tot el que es treballa durant l'any, no?, perquè hi ha presència d'experts en diferents matèries, també pues de vegades inclús els entrenaments de camp. És un poc el resum, no?, a gran escala del que és la temporada d'escoles.
2: Sí, així és. Vam pensar que el clínic podria ser l'acte de clausura de la temporada a nivell formatiu, i és immillorable, no?, l'escenari que el podem fer, el camp centenari de Mestalla. I ahí podem fer diferents activitats, des de formacions, des d'especialistes d'acadèmia, conforme has dit, entrenaments d'equips d'acadèmia, on més de 500 tècnics poden visualitzar com es fa, i és un acte pues emblemàtic, no?, del projecte.
1: Segundo pilar, segundo bloque importante, valencianismo. Al final estamos hablando del Valencia Club de Fútbol, de nuestra entidad.
2: Sí, muy importante el generar valencianismo, ¿no?, porque desde los más pequeños es importante que sientan que el Valencia no es un club cualquiera profesional, sino tiene sus valores, tiene sus sentimientos, tiene sus maneras de vivir el fútbol y de entrenar. Y es importante esa cercanía, ¿no?, que les mostramos desde los querubines, que pueden visitar Ciudad Deportiva, a ver desde dentro dónde entrenan sus jugadores favoritos del primer equipo. Y es algo que cala desde los más pequeños, como he dicho, desde los querubines, y también lo vivencian las familias al acompañar a los jugadores, y la verdad que es un pilar fundamental para nosotros, el transmitir todo lo que es el valencianismo desde dentro.
3: Y tienen la oportunidad también de anar al camp de Mestalla, pues de manera periódica a les diferents escoles.
2: Sí, per sort es podem donar aquesta oportunitat, no? I sobretot perquè va destinada als jugadors de les escoles, que molts d'ells és per primera vegada presencien un partit de primera divisió del València, el Mestalla.
3: Això te marca, això te marca.
2: Junt als seus companys de l'equip, entonces és una experiència única que poden viure els jugadors de les nostres escoles, vivenciar partits en Mestalla, també del primer equip femení, i són records que mai se us obliden, conforme dius.
1: I generar ese valencianismo no es solo esos momentos que son para ellos, pues que les quedan grabados, pero sino también hacerles partícipes de otros proyectos que se van a cabo, de otras actividades que también pone en marcha la Academia de Valencia. En temporadas atrás recuerdo, pues por ejemplo, recogida de alimentos, ¿no?, situaciones de material deportivo.
2: Sí, nosotros intentamos pues desde la edad más temprana, desde los querubines, hacer diferentes actividades en Ciudad Deportiva, como decíamos, para que vivencien lo que es el Valencia desde dentro. Hacemos jornadas con querubines para que las familias también conozcan de primera mano qué es la ciudad deportiva. Hacemos jornadas de convivencia con todos los prebenjamines de todas nuestras escuelas aquí en época navideña, y tienen una experiencia de jugar partidos, están junto a nuestra mascota, se llevan un obsequio. O sea, para ellos y para nosotros sobre todo, el generar ese sentimiento de pertenencia y vivir lo que es de dentro del club, con todas estas otras cosas que decías, ¿no? De campañas de recogida de alimentos para los más necesitados, que ellos lo vivan y lo sientan, es la mejor receta para generar ese valencianismo.
4: Y por último, Pablo, los jugadores.
3: Sí, al final es pues lo que abans era lo primer, ¿no? Pero conforme funcionan els convenis, però ara que és, evidentment, és una peça important, no? És el centre de tot el sentit del projecte, bueno, i del futbol en general. Els propis futbolistes, que són els actors protagonistes.
2: Així és fonamental, més que res, perquè este conveni no tindria sentit sense tindre el compte, sense tindre en compte jugadors de les nostres escoles. Val? Per tant, fem una sèrie d'activitats amb els jugadors destacats, que ahí tenen un paper fonamental les nostres escoles, d'informar-nos aquests jugadors que estan entrenant bé, que tenen un comportament adequat, i nosaltres el que fem és convocar-los per a vivenciar unes jornades així en Ciutat Esportiva, on poden vestir-se sobretot del València Club de Futbol com un jugador de l'acadèmia, i també perquè són entrenats per els tècnics d'acadèmia, no? Entonces, són experiències que lo que volem és afavorir, no? Que aquests jugadors que destaquen en qualsevol faceta, pues que continuen, que se mantinguen motivats en el temps i que sobretot que siguen esportistes i que vegin ells recompensat, que el seu esforç té la seva recompensa.
3: Està clar que així en l'Acadèmia del València sempre està aquest lema, no? De eduquem persones, formem futbolistes. És algo que està patent també des del projecte d'escoles, per el que te llegia un poc entre línies, no? Que no sols formen part d'aquestes activitats o està en el radar, no, de l'acadèmia, per dir-ho d'alguna manera, els jugadors que més gols marquen, el que més para o el que té una millor actuació, sinó com s'entrena, com es viu el dia a dia, i també pues aquells que poden ser un exemple, no, dins del seu club en altres aspectes, més enllà del que passa en el partit de dissabte.
2: Sí, aixina és. Sabem que, com comentàvem, el projecte escoles té en compte jugadors en edats molt, molt joves, des de querubins fins a infantils, i ahir més que aquest número de gols o la quantitat de parades que fa en un partit un porter, pues tenim més en compte els valors, no? El compromís, l'esforç, perquè sabem que són jugadors tan joves que si tenen aquesta base de compromís, d'esforç, amb el temps i entrenant com diuen els tècnics, pues poden evolucionar i, per què no, algun dia poder recalar en l'Acadèmia del València de Futbol.
3: Mira, per anar acabant, volia preguntar-te per això. Jo crec que no és el més important, però sí que és algo que sobretot a les famílies, als xiquets, a les xiquetes, esteu un poc ahí. Vale, jo estic en un club que està en el projecte escoles. Me van a fitxar? No me van a fitxar? Bueno, és algo que es dona pues de manera natural, no? Que no és forçat. I hi ha molts, no podem negar-ho, no? Hi ha molts jugadors i jugadores que han passat per escoles conveniades que amb el pas del temps, dels anys, com dies, pues poden acabar així en l'Acadèmia del València.
2: Sí, així és un dels objectius, el, com diem, millorar les escoles conveniades, o que les escoles conveniades puguen afavorir-se de continguts que té l'Acadèmia Club de Futbol, i el principal d'això és que el beneficiat final siguin aquests jugadors que amb el temps demostren un cert nivell i, per què no, poder incorporar a l'Acadèmia del València Club de Futbol. Però l'objectiu, sobretot en aquestes edats, i sí que m'agradaria remarcar, és que no és el resultat immediat, sinó el procés en el que estan immers, perquè nosaltres tenim control d'aquests xiquets des de edats tempranes i sobretot en diferents temporades, i el que l'Acadèmia busca, com heu dit, el lema de eduquem persones, formem futbolistes, es un conjunto.
1: Dicho queda, son los pilares en torno a los que gira el día a día y las acciones que se llevan a cabo desde el proyecto Escoles VCF.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
5: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
6: Bienvenidos a Mestalla. legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
7: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
0: Un sentimiento eterno.
8: Hola, soy Esther Gómez, sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia? Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.
1: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femení.
0: Van a escuchar una reemisión del partit del València.
7: El 11 del València, el 11 de la il·lusió, el 11 que vol somniar per poder tornar a Europa 6 anys després. Tot passa per guanyar-li el Barça, ja sabeu, i esperar que punxe Getafe i Rayo Vallecano en la porteria. Està sent dels millors, Salvador, decisiu, Stole Dimitrievski en defensa. Va a continuar jugant avui. De lateral dret, el basc Unai Núñez. La parella de centrals per al capità, per al d'Aldaya, César Tàrrega. I la novetat, torna a la titularitat, torna a jugar de central per la sanció de Rai Xomert, el de Denia, Pepe Lu, la banda esquerra per a Jesús Vázquez. El centre del camp, el doble pivot per a l'argentí, per al campió del món, Guido Rodríguez. I el suís Filip Urinich, les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, la mitja punta per al que va ser el millor anoeta, el de Xilet, Javi Guerra, i dalt el golejador, Hugo Duro.

0: pues...
1: No, finalment no entra Thierry, eh? Està un Núñez d'hoquei per a poder tornar al terreny de xoc.
0: 65 de partit, 20 d'esta segona part. Anem a veure Javi Guerra. Javi Guerra recupera la pilota. Javi Guerra! Ser en la noeta per a marcar un golaç, per a empatar el València en este partit. Que bé com ha recuperat, com ha retallat i com ha definit Javi Guerra. Golaç 1-1.
2: Un altre golaç en l'esquerra de Javi Guerra, que no és la seva cama bona. Qualsevol de les dues és bones, per a Javi Guerra, que dona la il·lusió de nou al València, pràcticament 30 minuts per davant per a buscar el segon i la victòria.
0: Vinga, tenim que seguir, vinga, que s'està emmerisquent de guanyar este partit. Ja dic que i se gol de Lewandowski serà un ofer a justícia. I ahí estarà el llançament de Marc Bernat. Se'n va alt. Vinga, València, que encara queda temps. Ha aparegut Javi Guerra. Com va aparèixer en la noeta per empatar el partit? A veure si torna a aparèixer. I tornem a estar pendents del que passa a Mendizorroza, del que passa en el Coliseum, en el Getafe.
1: Ara a Hugo Duro, dura, la falta que li han fet.
3: Hombre, esa no és tarjeta.
1: I esa hauria de ser groga, efectivament.
0: Vinga, anem allà. Ha empatat a Javi Guerra, ficat-li 1-1. Verà que continua il·lusió, l'esperança en Mestalla de poder guanyar este partit i esperar els resultats, encara que el Getafe, Víctor, continúa guañando.
4: Por 1-0 hay una realidad, y es que al Valencia le vendría muy bien un segundo gol del Girona frente al Elche, porque eso mandaría a Osasuna a zona de descenso.
0: Bueno, pues anem a veure, pero de momento el Valencia empatate que guañar, pero ese gol de Javi Guerra y se empaten fa albergar esperances de ilusionarnos en este tram final de partit. Ahí está jugant el Barça. Traguen la pilota desde arriba. Ahí está Frenkie de Jong, que ha entrado en esta segunda parte. Buscante el pase para Gavi. Gavi, la pilota para Gerard Martín. El balón ahí para Valde. Alejandro Valde. Va Luis Rioja ahí a la presión. El lateral del Barça, que continúa jugando. Buscante ahora Marcus Rashford. Este balón arriba para Centrals. La pilota para que la juegue. Ahí. Y ese balón que ha treta ahí Christensen. A tres jugadores que han entrado en esta segunda part. Ara és Obrinic.
1: Una altra vegada.
0: Sí. Per favor. La falta anterior. Ha pitat ahí la falta. Al jugador del Barça. La falta Marc Bernal. I el valor que va ser per al Futbol Club Barcelona. I ese gol de Javi Guerra. Un altre golàs per al de Xilet.
3: Sí, muy similar al de partidos anteriores, ¿no? Que arranca para la izquierda, que es de zurda, y la mete bien contra el palo de Roja.
0: Bueno, pues anem a veure, perquè juga el Barça. Ara tallat ahí Jesús Vázquez. Lo que se'n va fora. Vinga, n'hi ha que continuar intentant. Vinga, n'hi ha que lluitar fins al final, que ja ho està en dient, que el València està merisquent guanyar este partit de totes, totes. Pues ha empatat a Javi Guerra per a fer justícia, per a continuar. Vinga, creguem-nos que podem. Ahí está el pase, ver a Javi Guerra una altra volta. A veure que arranca el de Xile. Se l'emporta Javi Guerra, se'n va Javi Guerra.
1: Falta. I droga. Home,
3: hombre, claro.
1: Droga.
0: A
1: Christensen, la primera groga per al Barça.
3: És que el regate de Javi Guerra...
0: Javi Guerra està tornant...
3: És complicadíssim.
0: Baixa la defensa del Barça.
3: Perquè el regate lo hace con la cintura. Quiebra la cintura hacia un lado, hacia otro...
1: Que se enluga el Mundial, ¿eh?
3: Y se va de cara a portería. Oh,
1: que se enluga Luis de la Fuente al Mundial.
0: Fin final,
3: hombre,
0: de temporada,
3: claro,
0: está Fen Javi Guerra.
3: Claro, sí,
0: fin final de temporada.
1: A mí, a banda de la qüestió futbolística, que ja el coneixíem, ja sabíem el que pot donar, com està liderant l'equip, l'ambició que està mostrant.
0: A veure Ramachani, que se'n va. Ramachani, que busca el llançament. Chesney! En dos temps ha parat Chesney.
3: Pero muy bien,
0: el portero del Barça.
3: Hugo Duro estaba ahí a la espera de cómo se te escape.

0: inside.
1: Moments històrics del València.
2: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set joves amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes. Diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
3: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
6: Hola, soy Stole Dimitreski, escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: Yo con 17 años, 16, 17, entré en Valencia, salí con 33, pero después he estado 15 o 20 años más entrenando al juvenil, al Valencia, de secretario técnico, otra vez al Valencia, tal, 20 años, hasta que me jubilé. Mestalla y el club, el Valencia, es mi segunda casa. El Valencia sería siempre. Y si podía ser futbolista, mejor aún. Eso por descontado.
1: Hola, soy David Otorbi. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club.
2: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
4: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.

0: comença el partit del València a VCF Ràdio.
1: Bona vesprada i benvinguts de nou a este segon partit oficial del València d'esta pretemporada, que va tornar a jugar així el València en l'estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna. I avui el rival és el Club Esportiu Castelló, un rival ja més dur, més exigent que l'Eldense del passat dimecres, on va guanyar el València 3-0, un club esportiu Castelló que la passada temporada va estar a punt de pujar a primera, va caure en les semifinals del play-off d'ascens davant l'Almeria, i va ser un rival dur perquè també han fet un equip per pujar a primera divisió. Per tant, avui el València, que va tindre un test important per allò de donar, pues, continuïtat a lo que estem dient, aixes bones sensacions del passat dimecres de l'altre dia, després de guanyar-li a l'Eldense 3-0, un partit també per agarrar ritme de competició de cara al debut de la Lliga del pròxim 22 d'agost també està davant el Celta de Vigo, i un partit per a continuar veient els nous fitxatges del València, Justin de Haas, Adien i el japonès Sato, que tan bon sabor de boca ens va deixar l'altre dia en ixe golaç davant l'Eldense. Bueno, pues ja estem preparats així en el Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna, i així te ho anem a contar com sempre en VCF Media Radio. Te connectes des de qualsevol part del món, allà on estigues, a la app, a la web, al canal de YouTube del València, i així ens vas a poder escoltar i veure este partit entre el València i el Castelló. Ja estem preparats, servidor i Vicent Burguete. Molt bona esprada, Vicent.
2: Molt bona esprada, Josep Rovira. Així estem, altra vesprada més d'estiu, altra vesprada més de calor, però altra vesprada més de València Club de Futbol. Sempre bones notícies quan ets jugant pretemporada, perquè, pues ja t'ho dic, per al gent que no estic així en el Puchades, mires se l'agrada, i quasi tots són pares i mares en fills i filles, el que jo crec que és prou bonico, i va en sintonia de lo que són els valors així en l'Antonio Puchades, així que avui, en este València-Castelló, en este segon test de pretemporada, després d'un molt bon primer test, front a un Eldense que va tindre algunes dificultats per enfrontar-se al València. El València va anar de menys a més i va acabar, pues, com una autèntica apisonadora, i ara, pues, veurem contra un rival que tu deies, Rovira, pues, un poquet més exigent, que va estar a les portes de jugar este any en primera divisió, i a veure què mos depara avui.
1: Bueno, pues tot està preparat, així en Antonio Puchades, con dia Vicent Burguete, pues ple com va estar l'altre dia, vora 1.500 aficionats valencianistes que omplin aquestes graderies. Calor, això sí, tota la del món, estarem sobre els 37-38 graus de temperatura, bufa el vent de ponent, però fa molta calor en la vesprada d'avui d'este dissabte 25 de juliol en este segon partit de pretemporada del València, un València de Carlos Corberán, que al igual que l'altre dia davant l'Eldense, pues va alinear dos equips diferents, un en la primera part i altre en la segona, per allò de que tots els jugadors vagin agarrant minuts i vagin rodant-se de cara al debut en la Lliga. Quan sona l'himne de la Comunitat Valenciana i estrofa final ja característica en l'estadi Mestalla, també així en l'Antonio Puchades, van eixir ja els nostres, els jugadors del València al terreny de joc de l'Antonio Puchades. Ahí està César Tàrrega, el nostre capità encapçalant a l'equip titular, en Vicent Abril, en Guido Rodríguez, en Guanyala, en Filip Urinich, en Sato, en De Haas, Javi Guerra, Jesús Vázquez, Hugo Duro y Luis Rioja. Ahí están els nostres i el Club Esportiu Castelló, quan sonen les senyals horàries de les 8 de la vesprada. Ahí està la salutació del Club Esportiu Castelló, que entrena Pablo Hernández, un exjugador del València, 4 temporades va jugar i avui torna com a entrenador del Club Esportiu Castelló. Ahir ens deia el nostre informatiu que era un partit especial per a ell, pues tornar així a la Ciutat Esportiva Paterna, on se va formar com a jugador, on va debutar el primer equip i ara com a primer entrenador del Castelló després de fer una molt bona temporada. Ahí està el quartet arbitral encapçalat pel valencià, l'àrbitre del partit Andrés Fuentes Molina, César Tàrrega, el capità també del Castelló, el central francès Mellot. I anem amb les alineacions per part del València, con Diem Vicent Abril en la porteria, el porter de Mestalla, en defensa, banda dreta per al jugador del Mestalla, Amos Wanyala. Recordem que està lesionat Fulker, que Rubo Iranzo també està en problemes físics. Gui Wanyala va jugar de lateral dret. Parella de centrals, el capità César Tàrrega, el d'Aldaya i el neerlandès Justin De Haas, la que pot ser parella de centrals per a la pròxima temporada. Avui el anem a veure en esta primera part, en Jesús Vázquez en banda esquerra, en el doble pivot Guido Rodríguez i el suís Filip Urinich, les ondes per al sevillà Luis Rioja i el japonès en el gran debut que va tindre el passat dimecres en Ixe Golàs Rino Sato, la mitja punta per al de Xilet Javi Guerra i dalt el davanter madrileny Hugo Duro. I és l'onze del València, que ahí està posant per als companys gràfics i també per als aficionats del València, que ha dit avui omplin aquest estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna. Ahí està el Club Esportiu Castelló, que ells van a formar amb el belga Matís en porteria, una defensa de 4 per a Pablo Santiago, centrals con Diem Mellot, el capital francès, i l'argentí Sienra, Lucas Alcázar en banda esquerra, duel francès i Black el neerlandès en el doble pivot, les bandes per a Hans Avedari, un ex del Mestalla, Íñigo Córdoba, mitja punta per a Suero, i dalt estarà Álvaro García. Va a començar el partit, així ho va a contar VCF Media Radio per la web, el canal de YouTube. Juga ja el Club Esportiu Castelló. La pilota rere per al seu porter, ja diem avui, un test més serio, més exigent el que va tindre el València, perquè, bueno, pues la pretemporada que va pujant en quant a intensitat i també quant a rivals. El Dense, evidentment, és un equip de segona divisió, havia pujat pues esta temporada, però el Castelló, recordem, va estar a punt de pujar a primera la passada temporada. Per tant, avui, per als de Carlos Corberán, este partit pues va ser més dur, Vicent.
2: Pues sí, el Castelló, que recordem que se va quedar a l'esport des de pujar a primera divisió en els últims minuts front a l'Almeria a domicili, però els de Corberán, a mi, Robi, m'encanten estos partits perquè així sí que se pot medir més o menys les sensacions reials. Un Castelló que, per cert, no entra en un equip ni molt menys suplent.
1: I Vicente, lo que diem, el plantejament tàctic del míster, de Carlos Corberán, que ja estem pues veient-lo en esta pretemporada, l'altre partit davant del Dense, i se ja característic i clàssic 4-2-3-1, amb Javi Guerra de mitja punta, pues en llibertat de moviments, on també va rendir la temporada passada, pues per acompanyar a Hugo Duro en la davantera, i Wanyala, con diem, de lateral dreta, Amos Wanyala, el jugador del Mestalla, perquè recordem, Fulquier està pues recuperant-se la seva lesió, també pues se va lesionar ahir Rubén Iranzo, en uns problemes al turmell, i l'altre dia, bueno, i veurem també a Rodri Gamón en la segona part, o Montferrer, que també ha sigut convocat pel el jugador del Mestalla per a este partit.
2: Pues sí, a banda, la veritat que, pues bueno, està clar que el primer equip té aquests problemes en el lateral dret, en Fulquier, Rubi Iranzo, que tampoc està disponible, però tant Amos Wanyala com Rodri Gamón han demostrat ser polivalents i de sobra en el València-Mestalla, i pues també està Miguel Montferrer, recordem, natural de Castelló de la Plana, el lateral del València-Mestalla, un jugador molt correcte, i pues que ojalà vore els jugadors de l'acadèmia estant en el primer equip, en este test de pretemporada. Avui, pues se parlàvem sobre la disposició del València Club de Futbol en la Cespa, però és molt diferent en els 3 minuts que duen de partit. Ja estic percibint diverses permutes defensives. Per exemple, César Targa està emparellat en el seu mitja punta i antes estava superavançat el central d'Aldaia. Així que avui anem a veure un partit, crec que prou diferent al del altre dia, i jo crec que...
1: Anem a veure esta contra del japonès Sato. Ahí está Sato, que va ser la sensació el dimecres passat. El passe ahí que li ha col·locat a Hugo Duro. Ahí havia defensat bé el central del Castelló, la pelota que acaba perdent-se per línia fons. I anem a veure Sato, que l'altre dia pues va ser la gran sensació, va tindre un gran debut el japonès, marcant un autèntic golaç davant l'Eldense. Avui també pues, totes les mirades i els focos. De fet, els aficionats, quan el nostre speaker Enric Pacheco ha cantat l'alineació sinó el Puigades, pues han dut l'ovació Sato, eh?
2: La satomania, que sea... un moment, Robi.
1: Ahí recupera la pilota Sato, veure que se va cap a la frontal, se prepara, busca el llançament, ahí ha tapat bé la defensa el Castelló, i el balón que se perd per línia de banda va ser per al València.
2: Pues parlàvem de l'últim protagonista d'esta jugada, Ryunosuke Sato, que ha desatat un poquet i sa satomania, que veníem parlant de l'informatiu, però insistim... Molta cura, perquè té 19 anys. Recordem que per molt que hagi vingut del Japó és, no deixa de ser jove, 2006. Així que, a veure si li és un partit correcte. Que avui, Robi, sí que t'he dit que crec que va tindre que treballar més sense pilota que l'altre dia, perquè Castelló també és un equip de tindre la posició. Ahí veig com ha apareixat en el mig per dins. No ha canviat en aquest aspecte, però el jugador japonès, que avui va ser un test molt més exigent que l'anterior.
1: Pues ahí está Wanyala. Jugant de lateral dret, el jugador del Mestalla, jugant-se ahí en César Tàrrega, el capità de l'equip, i César Tàrrega, i de Haas, el neerlandès, que també va tindre bon debut l'altre dia, i bueno, i parella que pot ser la titular per l'inici de la Lliga. Quan juga Guido Rodríguez, buscant a Sato, Sato que busca el pas a l'esquerra per a Jesús Vázquez, ahí está Jesús amb la pilota, buscant el passe per a Guido, i Guido sense problemes arrere per a que traga el baló, Justin de Haas, que l'altre dia pues, va deixar també molt bones maneres el central neerlandès que ha fitxat el València del Famalicao. Va vindre lliure el neerlandès i ahí està ja buscant i se passe per a Targa en llarg el d'Aldaya. Això va passar Javi Guerra per a Luis Rioja. Luis Rioja i Javi Guerra, vol el control de Javi Guerra. Entra de l'àrea Javi Guerra. Ahí continua la disputa d'aquesta pilota. Se l'emporta el de Xilet. Busca la centrada i ha forçat el córner. Ha forçat el córner Javi Guerra. Bona la jugada de Javi i com ho ha intentat fins al final.
2: Tinc ganes de veure aquesta connexió Luis Rioja-Javi Guerra també esta temporada. Crec que el fet que Guanyala estigui en el lateral dret, pues, al ser més defensiu que ofensiu, va possibilitar més que Luis Rioja estigui pendent de la pilota i que puga trobar ahí a Javi Guerra en aquesta internada que ha fet per dins. A veure si la següent acaba en gol.
1: Va Filip Urinic a traure el córner des del cantó esquerre de la porteria del Club Esportiu Castelló. Ahí está Filip Urinic, dorsal 23. El suís per a colpejar la pilota per a Troise Corner. El balón que anava al primer pal, la trau la defensa al Castelló. El rechaza ahí que vol recuperarlo Luis Rioja, que fica la pilota arrere. Per al porter del València, Vicent Abril, que al igual que la traïda davant del Dense, continua sent el porter titular. Traguen la pilota Justin de Haas, el jugador neerlandès de Haas. I César Tàrrega, dos centrals del València. Està Justin de Haas, buscant a Ryunosuke. Ryunosuke ahí nixa, banda esquerra, encara que també a voltes vol jugar per dins. Ara ahí, Wanyala, que perd la pilota, la vol recuperar el Club Esportiu Castelló, s'emporta i se baló. És Álvaro García, combinant Álvaro García i Íñigo Córdoba, centrada Íñigo Córdoba, de Haas, la pilota que la vol allunyar ahí de cap César Tàrrega, i ara el baló de Guido a les mans de Vicent Abril, arribant al minut 7 d'esta primera part, empat a 0 el marcador, així en el Antonio Puigades, entre el València i el Club Esportiu Castelló. La pilota des de darrere de nou, que la vol treure César Tàrrega, agarrat clarament, agarrat ahí, clarament Álvaro García, el davanter del Castelló, al central del València, i la falta que ha pitat el col·legiat valencià Andrés Fuentes Molina. Baló per a Jesús Vázquez. Jesús Arrere per a Justin de Haas.
2: Molta presència del Castelló en el mig del camp. Fixeu-vos que ara mateix tenen fins a 4 jugadors per dins, tant Javi Guerra com Sato com Ugrin se van a tindre complicat, però per això estan també ixes permutes. Ahí el Betxem, Jesús Vázquez ben obert, Guanyera també i Luis Rioja caigent, així que a veure, a mi... És el que te dic, Robi, m'agrada les pretemporades que siguin partits diferents, que no tingues tu sempre la pilota, que tingues que plantejar coses alternatives, perquè al final, si és el mateix pla de partit, ve la lliga i te pot pillar el bou.
1: Bueno, pues ahí está jugando el València, Jesús Vázquez, des de la part esquerra. Jesús, que vol jugar-la i recuperar la pilota i deixar-la darrere perquè la traguen ahí. Guido Rodríguez, Guido ahí, estem veient com s'incrusta també entre centrals. L'altre dia també ho veixerem, eh? Guido, després en la segona part Pepelu, però bueno, és una eixa posició també... La del pivot en el centre del camp, per a que jugui també incrustat entre centrals. Allà va Sato, arriba el japonès, per banda esquerra, diu l'assistent de banda que havia eixit la pilota de Rino Sato, el jugador japonès que ja se disposava a centrar, però voleu havia eixit per línia de banda.
2: Fins que des d'ací pareixia que no havia aplegat a eixir, però el Nier sabrà i veurà més prop que... nosaltres, Xina, què? Qui som nosaltres, Robi, des d'ací a 50 metres per a jutjar el Castelló que va ficar ara el baló en joc. També, pues, recordar, per dir noms que potser l'altre dia pues, no vam puntualitzar tant. En el cas de, per exemple, ara mencionaves a Vicent Abril, ara hem guanyat-la. Recordem, central Kenyatta, és de Kenya, del país Àfrica. I és un jugador que va plegar fa poquet a Espanya, va vindre el Torrellano el mercat d'hivern passat, en gener, i des d'entonces en el Mestalla va ser una autèntica esponja, va, vamos, rebre tot i ficar-ho en marxa, així que a veure si en Corberan també pot esta pretemporada ficar-ho tot en pràctica.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Club Esportiu Castelló, volia treure esa pilota en llarg. El baló que és per a Íñigo Córdoba, juga en llarg la pilota per a Hans Avelari, però estava fora de xoc. El jugador del Mestalla, ara en les files del Castelló, Hans Avelari, estava en posició antirreglamentària i se passa que li havien servit en llarg.
2: Si l'altre dia parlàvem de Borja Calvo, Àlex Herradell, que no va jugar, i David Ruiz, ex-valencianistes, pues avui mos toca parlar de Hans Avelari, que era un jugador hasta fa no res de propietat de la València, però finalment ha estat en el conjunt orellut. Aixina que, també recordem, la temporada passada a aquesta altura estava fent pretemporada en el primer equip en este camp, no tenen putxades.
1: Bueno, pues estem en el 10 de la primera part, continua el 0-0 al marcador en este segon partit oficial de la pretemporada. València volia jugar Justin de Haas en llarg, però la pilota l'ha recuperat el Club Esportiu Castelló. Smart Due, el migcampista francès del Castelló, el que busca el passei per a Lucas Alcázar. De nou ahí Due i Black, eixa parella en el doble pivot, un neerlandès i un francès en el Club Esportiu Castelló. Ahí pressiona Javi Guerra, també Hugo Duro, la pilota arrere per a Sienra, el central argentí del Castelló obrint per a Íñigo Córdoba, i ha anat bé a la pressió. Guanyala, el baló que s'ha perdut per línia lateral de banda, i és pilota per al Castelló. En este partit, València... Club de Futbol, Club Esportiu Castelló, que ahir ho comentava en l'informatiu, Vicent, s'ha convertit en un clàssic de les pretemporades, perquè l'any passat, també així en el Puigades, jugarem este partit, ens va guanyar el Club Esportiu Castelló, però, bueno, també fa dos anys,
2: sí, exacte,
1: també jugarem i empatarem, també, pues... 0-0 en pretemporada.
2: Saps el que diuen, no? Que la tercera va la vençuda, així que este partit que té que ser del València, i atenció, i se 2-1.
1: Anem a veure que se'n volia en Hugo Duro, però ha estat atent el central del Castelló per a recuperar la pilota i per a que jugui ja Black, el mig centre neerlandès, buscant a Hans Avelari. Hans Avelari i Suero, el jugador ara en darrerint la pilota, buscant el passe per a Lucas Alcázar, el lateral esquerre, obrint per a Íñigo Córdoba, allà va Guanyala, a parar ahí la incursió d'Íñigo Córdoba, té que entrar la pilota una altra volta davant la pressió del València, ara la trau Sienra, i se va a l'arrere per al seu porter, per a Matis, el porter belga del Club Esportiu Castelló, i ahí estem veient com eixa pressió alta de Javi Guerra, de Urinis, de Hugo Duro, el míster, com diu que n'hi ha que pressionar alt, si així de baló del Club Esportiu Castelló.
2: Bueno, recordem que el Castelló ara mateix no té a priori ningun jugador que vagi a tindre un rol molt segur en el plantilla, així tenen un 11 prou titular. De fet, està el seu últim fitxatge a Córdoba, Íñigo Córdoba, que és internacional, està a la sub-21 i també és un jugador no mític, però que també ha jugat en primera divisió. Segur que alguns ho recordeu de la seva instància en el Athletic Club de Bilbao, però també pues, s'ha passat per equips com el Alavés, encara que no un passa breve, però hi ha jugadors de primera divisió que estan així en el Castelló.
1: I és que el Castelló se va quedar la temporada passada a les portes de pujar a primera, però ha fet un equip esta temporada, crec que són 10 fitxatges els que ha fet ja, per a pujar, han fet un equip per a pujar. Per això diuen que avui el rival és dur per al València. Ahí se l'emporta Sato. Que ve Sato, com ha buscat ahí a Jesús Vázquez per aquesta banda esquerra. Jesús Vázquez, però enseguida repleguen, tanquen bé. I ahí ara està jugant. Era el que volia jugar, era Javi Guerra sobre Sato, però ha recuperat la pilota due, el francès. Ante el passe per Íñigo Córdoba, la pilota endarrerida ahí per a Lucas Alcázar. Ara és Guido Rodríguez el que ha recuperat la pilota. El migcampista argentí de València jugant-la en Luis Rioja. Se l'emporta el salta Guido, bon passe per a Luis Rioja. Ahí arriba el Sevilla, a veure Luis Rioja que busca la centrada i el baló pues ha provocat el córner. Luis Rioja, perquè ixa centrada tocat en el central argentí, el Castelló Sienra. I el baló que va a ser córner per al València.
2: Y se echó a este que buscar el Valencia, estas que conecten en Luis Rioja. Y pues bueno, también te di que en otra banda, el otro día se entrenen de categoría Jesús Vázquez y Ernesto Suquesato, que ya le han visto cómo tiraba en la acción anterior rápidamente. La verdad que en Spice Reduits está. Sigue muy bueno.
1: Va Filipe Urinich, a través del corre, una otra vuelta. Desde el canto a izquierda de la portería del Club Esportivo Castelló, va el Suís. Urinich a la pilota, el balón no arriba, tuvo duro. Pero ¿por qué no arriba tuvo duro la rematada? Y el balón que se torna a perder per línea de banda. Pero pensaba Urinich que era per ahí, pero el asistente del árbitro diu que no, que es per al Club Esportiu Castelló. Y se servici de banda desde la part esquerra, terreny de xoc propi. Un Club Esportiu Castelló que, al igual que el València, Sporting també van jugar l'altre dia un partit de pretemporada davant el Sabadell, que van guanyar. Nosaltres guanyarem davant el Dense i ells venen de guanyar també al Sabadell.
2: A banda 2-0 frontal Sabadell, un Sabadell que pues se enfrontaba también en el seu segon partit a un rival de primera divisió, l'Espanyol, i li guanya al Espanyol. Aixina que el Castelló pues està guanyant a rivals de categoria i ara pues li toca enfrontar-se al València. Esperem que no tingui ni ser resultat bo, resultat positiu, però sobretot, recordem, en la pretemporada lo important més allà del resultat, i ho dic, que havem guanyat l'altre dia 3-0, pues són les sensacions, com s'entenguen els jugadors, els fitxatges, que per ara, Robi, va tot viento en popa.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Club Esportivo Castelló, es Hans Avelari, el que busca la passada per a Pablo Santiago, Santiago i Due, combinant ahí el migcampista francès, la passada una altra volta, ara per a Mellot, el central francès i capità del Club Esportiu Castelló. Ara la pilota una altra volta arrere per al seu porter, per a Matis. Pressiona Javi Guerra, el baló per a Mellot. Ahí la vol traure el central. I la pilota que va ser per al València. La treta de banda que tres ràpid Jesús Vázquez buscant ahí a Filip Urinich. Ara endarrere la pilota de Haas i César Tàrrega.
2: Ahí vechem en inicio de baló algo similar al otro día, en esos tres centrales, dejas en perfil esquerre, Targa en perfil central, también per la dreta hemos Guanyala, y ahí en inicio de baló pues oferintises alternatives pues en el mig y también per fora. Aixina que, bueno, com avanza el partit, però de moment el València que no està tenint

0: Bueno, pues juega el Club Esportivo Castelló. Arribant a la mitja hora de esta primera part en este empat a cero al marcador. València, pues bueno, ahí quan s'havien quedat sense so, ha tingut Luis Rioja també. Ho ha intentat Luis Rioja, el Sevilla, però de moment el marcador que no se maneja así en la Ciutat Esportiva de Paterna. El baló per a que el traga ahí César Tàrrega, el d'Aldaya, el capità avui del València. Té que jugar arrere, buscant ahí a Vicent Abril. I el baló de nou per a Justin de Haas. Inicia pressió alta també que fa l'eixir de baló el Club Esportiu Castelló al nostre equip. Està Sato, Sato i Javi Guerra.
1: Ja diuen, avui
0: el rival anava a ser, però ahí se'n va Javi Guerra. Continua Javi Guerra en la seva cavalcada ja característica. Quin bon pas li ha ficat ahí a Luis Rioja. Luis Rioja d'Islària busca Luis Rioja el llançament. I ha parat ahí Matís, el porter belga del Club Esportiu Castelló. Però ja hem vist ahí com Javi Guerra fa les seues trencant línies, anant-se'n cap amunt. Quan arribem a la mitja hora d'esta primera part, hi ha pausa per a la hidratació, per a veure, perquè ja diem, avui fa molta calor així. En la Ciutat Esportiva Paterna estarem sobre els 36-37 graus de temperatura, com en tota la comunitat valenciana. A més, bufa el vent de ponent i la sensació tèrmica encara és més alta. I ahí està la pausa per a la hidratació. Aspersors en marxa, sí, en el Antonio Puig de la Ciutat Esportiva Paterna. I una pausa també que va aprofitar Carlos Corberán per a donar instruccions al seu jugador, Vicent.
1: Ahí veiem els jugadors que ara, pues, algú se fica, bueno, alguns se fiquen una toalla ben banyada i en el coll per a que pues, se les servisca un poquet per a refrescar-se. I ara, pues, Corberán i el cos tècnic, que ahí està també Josep Alcácer, estan aprofitant per a donar instruccions als seus, perquè ja que tocar alguna tecla a veure si el València pot marxar-se al descans en el marcador favorable i pot trencar este estables en el marcador. Ahí estem veient el ja característic Roglet i Corberán, com no, en esa posició característica de Xenois en la seva pissarra, dibuixant, donant instruccions mentre els altres s'hidraten. Però a veure què mos depara esta segona meitat de la primera meitat.
0: Bueno, pues ahí están las instrucciones que está donando el míster Carlos Corberán al seu equipo en esta primera parte, ya dije, muy igualada, davante el Club Esportivo Castelló en el marcador y en el terreny de choc. Poques cosas, ¿no? Si no es esa ocasión que ha tingut ahí Luis Rioja en esta michora que portem disputada de la primera parte, pero ya advertí en que hoy la dificultat anava a ser major per part del València, que el rival t'anava a exigir més. Este Club Esportiu, pues ja diem, és un equip que l'any passat va estar a punt de pujar a primera. Se va quedar a les portes fent una molt bona temporada. I això, pues, s'ha notat en esta mitja hora que portem de partit, Vicent.
1: Sí, se va quedar molt propet. Recordem que durant gran part de la temporada va estar quasi en ascens directe el Castelló. En les últimes jornades són les que li van penalitzar un poquet, però és que a banda de resultats, a banda d'estar ahí quasi en primera divisió, és que ho van fer en un molt bon futbol i avui ho estem veient. Una cosa és pues en Lliga coixar bons resultats, pues bueno, en jugades a baló parat o en un xoc menys vistós, però pues quan aplegues així, tenint un bon xoc, una bona metodologia, una bona filosofia, pues al final li jugues de tu a tu a un equip de primera divisió, com és el València Club de Futbol, però per això que també tenim les nostres armes per a poder revertir la situació. En l'anterior partit, a este minut, en el 32, ja havíem vist dos tants del València Club de Futbol, aixina que veurem si hi ha sort i pues, podem veure porteria el més pronte possible. T'imagines un altre gol de Rinosuke Sato, Robi?
0: Anem a veure, perquè ja dient l'altre dia va marcar un autèntic golàs Sato i bueno, pues, va deixar molt bones sensacions, però ja dient que calma, que tranquil·litat, en este joven jugador que ha fichado el Valencia japonés y que, bueno, pues el otro día pues nos va a dejar buen sabor de boca, pero ni a ganar poco a poco. Se va a remampendre el partido, la pilota ya en movimiento.
1: Per cert, hem tancat el... bueno, hem obert el cooling break mencionant a Matis, el guardameta del Castelló, que va fer una molt bona temporada l'any passat i avui també està demostrant aquesta capacitat. Ara el passa llarg.
0: Bueno, pues esta eixa pilota...
1: No li notem bé.
0: No ha arribat... Ahí el jugador del Castelló.
1: Era complicat,
0: era Pablo Santiago, sí, el lateral esquerre. I la pilota per al porter València, per Vicent Abril, que troba en curtet, per a que traga el valor jugat ahí, César Tàrrega, se l'emporta el d'Aldaia, Tàrrega, buscant a Guanyala, Guanyala de primeres, ahí està Guanyala, amb la pilota, vol jugar-la, buscar ahí el passe per a Luis Rioja, però ahí havia eixit Matís, el porter belga del Castelló, que ha allunyat ixa pilota, que la vol recuperar València, la toca Goduro, valor de cap, allà va Javi Guerra també, Javi Guerra que li ha fet una falta al central Mellot, al central francès i capità del Club Esportiu Castelló. Havia xocat ahí Javi Guerra, Mellot, i la falta a favor del Castelló.
1: Estava pensant ara en aquesta acció, que a lo millor hemos guanyat la posició, li costava un poquet progressar ofensivament. Recordem, per a la gent que s'ha unit més tard a la transmissió o que no el tinga vist, és central pur, hemos guanyat-la. I també, hi ha una cosa a recalcar, que ell ve de Kènia, d'aquest país africà, i clar, moltes vegades passem per alt que al final, així en Espanya, els jugadors que estem més acostumats a veure estan acostumats a ser educats futbolísticament des de que són xicotets en qualsevol escola, inclús en una escola de poble, perquè avui en dia estan capacitats, però clar, allí en Kènia els recursos no són els mateixos i quan venen així tenen que acoplar-se, adaptar-se, com ho ha fet en el València Mestalla de manera immediata. Així que també, pues, òbviament, roguem aquesta paciència, tenint en compte que hemos guanyat-la, està en una cantera des del gener passat.
0: Bueno, pues pilota que va ser per al Club Esportiu Castelló, servici de banda. Des de la part dreta, Guido Rodríguez, que volia tenir aquesta pilota, la juga el jugador Ugrinich, però ahí no arriba Luis Rioja. El que sí que ha arribat ha sigut el jugador del Castelló, s'ha emportat aquesta pilota. El valor ahí, buscant el passe per a Black, el neerlandès, ahí Sato, defensant aquesta pilota darrere una altra volta. La vol col·locar buscant ahí a Suero, però n'hi havia fora de xoc. El jugador del Castelló que està mà... en posició antirreglamentària i se passe que l'he ben ficat fora de xoc i pilota que va ser per al València en este minut 37 de la primera part, 0-0 al marcador, així en el Antonio Puché de la Ciutat Esportiva Paterna. A lo que trau Abril, el porter del València, i ara per a Jesús Vázquez, la toca de cap Jesús, la pilota ahí per a que arribe Guido Rodríguez i la xuna altra volta per a Jesús Vázquez, tocant-la ahí per a dejar a Sato, que vaig a oferir-se també el jugador japonès, Rino Sato. Acaba el passe per a Urinich, però ahí s'ha anticipat molt bé el Castelló, recuperant la pilota, i ahí estava jugant-la una altra volta, ojo i xevaló en la frontal de l'àrea, defensant César Tàrrega, la pilota buscant el passe per a Íñigo Córdoba, en eixa banda esquerra, Íñigo Córdoba arrere, una altra volta ahí per a Due, el francès, tocant-la ahí el Club Esportiu Castelló. De nou per a Mardue, Ugrinich fent la pressió, tratant de recuperar la pilota. Ugrinich, continua Ugrinich, però se l'emporta Hans Avelari. Allà que se'n va Hans Avelari en la pilota. Hans Avelari la vol deixar, buscar ahí el passe per a Suero. Suero en la frontal, eixa pilota. Ahí per a que jugara Black, el llançament de Due. Venia des de darrere Due, l'ha pegat fort, però s'ha anat alt, molt alt. Per dalt de la porteria de Vicent Abril.
1: Robi, el València està fent molt bé una cosa en defensa i és evitar el xoc interior del Castelló, el característic xoc interior del Castelló. Este Castelló, jo crec que en atac Hi ha dos coses que pues són molt destacats en les contres, en els contraatacs i també en el xoc perdit, trobant talles davanters a mitja puntes, i això el València ho està impedint. De fet, el Castelló, el perill que està generant és per, pues, com este. Al final està obligant el València a tirar el Castelló des de junt, i jo crec que també és una notícia per a quedar-se.
0: A veure, i se passa ara ahí a la dreta per a Luis Rioja, controla el Sevilla, Luis Rioja se'n vol anar per dins, continua Rioja buscant a Sato, ahí la frontal, el control no ha sigut bo, Guido que apareix bé recuperant la pilota, el argentí del València, i ara en derrit deixa valor per a que la jugue César Tàrrega, buscant a Guanyal a la banda dreta, desdobla ahí per banda, Luis Rioja, el Sevilla ahí, Luis Rioja, que ha provocat el servicio de banda favorable al seu equip.
1: La verdad que es nota Guido Rodríguez, pareix una granera ahí en el mig del camp, perquè està replegant de tot el balón que se li cruza, i pues bueno, també pues una bona notícia d'este mercat d'estiu, que el València sabe fer els seus servicis.
0: Ahí està el passe ara de Guanyala per a Urinic, arribava ahí Hugo Duro, per la pilota havia eixit. El balón havia eixit per línia fons, i per tant va ser treta de porta per al Club Esportiu Castelló quan arribem al minut 40, tram final d'esta primera part, en este empat a 0 sí, al marcador entre el València i el Club Esportiu Castelló. Carla pilota en moviment aquí de Pablo Hernández. Pablo Hernández alçat ahí des de la seva banqueta. Carlos Corberán assentat, el míster del València. Baló que trau ahí el Castelló, buscant ahí a Suero, vol eixir ràpid ahí a la contra d'aquí de la plana. Suero en la pilota, Suero que canvia el xoc, que busca el passe per a Íñigo Córdoba, anixa banda esquerra, Íñigo Córdoba es doblava ahí, se való, però la pilota que va ser de nou per al Castelló.
1: El Castelló que sí que es de ver es que inicia esa acción, está tardando poc de temps en recuperar la pilota, això serà al contrari, este València del Corberán, quan ha carburat, pues recuperava la pressió transperdua, era molt efectiva, recuperava, tardava molt poquet en recuperar la pilota, a veure si podem veure també aquesta versió en Lliga, quan comencem front al Celta. Recordem que ningú va aixar en la jornada 1 el dia que hi havia contra el Betis, perquè Mestalla estarà tancat, a veure aquesta
0: acció. Ojo ara, ixe baló per Álvaro García, Álvaro García en la frontal de l'àrea, Álvaro García busca el llançament, se'n va per dalt. Se n'anà per dalt el llançament del davanter del Castelló. La pilota és de la mitja lluna frontal de l'àrea. Li ha pegat Álvaro García i se n'ha anat fora de la porteria del València.
1: Pues lo que estàvem dient, que al final a veure si podem veure aquesta versió del conjunt de Carlos Corberán. Està intentant adaptar-se a diverses... pues a varios contes de choc. Ahí está el balón ya cara, Vicente Abril, que está en una conter que a lo mejor el Castelló estaba haciendo un buen trabajo defensivo y pues intentando trencar líneas en pasos llargs, a lo mejor apleguem antes al camp del Orelluts.
0: Ahora le han hecho una falta clara a Luis Rioja cuando se volía anar ahí el Sevilla. La han parado en falta el jugador del Castelló. Trao la pilota ya el Valencia, jugando desde darrere Guido Rodríguez. No se complica la vida, que busca el pase per al seu porter, per a Vicent Abril. Vicent Abril i Guido. No, ahí arrere, la pilota. Ara buscant a Rino Sato. Guido Rodríguez buscava el passe en llarg que no li eixit. La pilota la recupera una altra volta. Sato en eixa banda esquerra. Sato ahí que... baixa també a oferir-se per a tindre millor eixida de valor,
1: L'altura de xoc de Sato no té res a veure en la del el Dense.
0: Ojo el passe ahí per Hugo Duro, però estava atent també el porter. Estava atent el porter Matís. Passe era boníssim el que li havien fet a Hugo Duro, però estava també molt atent Matís per a desfer eixa jugada perillosa del València.
1: Ja que provar aquests passes i aquestes accions, perquè Matís, el porter belga, a vegades falla en aquestes ocasions, i a veure si podem forçar alguna errada del porter. Ahí va Luis Rioja.
0: Guanyala buscant a Luis Rioja, però central ahí, argentí Sienra.
1: Lo que deia Robi, que no està tenint res a veure el partit de Sato contra el Eldense, que ara... me referís a Sense Pilota, perquè antes frontal conjunt d'Elda estava en cap contrari sempre, ara té que baixar a rebre la pilota.
0: Bueno, ahí traguen de banda el València, la pilota anava per Ogoduro, apareix Ubrins per a fer-se amb el baló, va Luis Rioja, però ahí s'ha anticipat, era Íñigo Córdoba, però recupera la pilota una altra volta, Targa la col·loca ahí dins l'àrea del Club Esportiu Castelló, però ahí sense problemes es pela porter per a Matís, que busca ja per a Hansa Belari. Belari, el jugador del Mestalla en les files del Castelló, menejant ahí la pilota buscant a Black, al neerlandès al mig centre, arrere de nou el valor per a Mellot. Mellot, ara per a Sierra, el jugador argentí, passe ara per a Tincho. Tincho, el lateral dret, que ha entrat en esta primera part substituint a Lucas Alcázar, i el lateral esquerre. Està precisament Tincho, buscava el passe en llarg, s'ha anticipat ara molt bé Justin de Haas. Ahí a Suero, la pilota de Guido, valor que talla, ahí Dué, vol jugar-la per Álvaro García. César Tàrrega, se queixa Álvaro García d'una possible falta de César Tàrrega. L'àrbitre diu que no n'hi ha res, que siguen i que la pilota és per al València.
1: Era un cos a cos, en contacte, ja sabem com és el futbol, no és el bàsquet, en bàsquet pues sí que se permet menys el contacte, així no, i bueno, era una jugada en la que Álvaro García ha intentat ser un sol intel·ligent, però Tàrrega va ser
0: anem ara Jesús Vázquez, que ho intenta, la incursió de Jesús Vázquez, vol arribar el jugador del València, i sa pilota, evitat que el baló isca per línia fons, continua, té que endarrer el baló Jesús Vázquez, quan l'àrbitre diu que li queda un minut a esta primera part, ja s'han complit els 45, i per tant un minut d'afegit a este primer temps, que va 0-0 al marcador entre el València i el Club Esportiu Castelló. Ahí està Guido, Guido Herrere per a De Haas i Ugrinich, Ugrinich ara buscant a César Tàrrega. Tàrrega a la pilota, el d'Aldaya, ja en este minut extra que li queda a esta primera part. Sato, que volia intentar ixa pilota, no ha pogut arribar al baló, que vol treure el Castelló buscant el passe per Álvaro García. Ahí hi ha una falta a Hansa Belari.
1: I molt ben feta, eh?
0: Sí, hi havia que pararlo. I Guido Rodríguez, que li ha fet ixa falta, en l'instant que l'àrbitre diu que arribem a la fi d'esta primera part, empat a 0 al marcador entre el València i el Club Esportiu Castelló. Ja ho hem dit, en una primera part molt igualada, Vicent Burguete.
1: Pues sí, una primera part que ha sigut, jo crec, també el que se pressuposava, perquè el Castelló pues és un bon equip, el València també... després del anterior partit va deixar el listó molt alt, però a mi, Robi, també m'agraden aquests partits de pretemporada, perquè com he dit ja infinites voltes, lo important no és el resultat, és que l'equip pues, vaig a coneguer diferents contextos de joc per a quan aplegui al debut en Lliga, perquè clar, si guanyes tots els partits en la superioritat de l'altre dia, després a lo millor en la primera jornada de primera divisió pues, te passen algunes coses en el partit que clar, no vas a tindre fàcil.
0: Descansa sin el Antonio Puchades en este segon partit de la pretemporada del València, sense gols. València 0, Club Esportiu Castelló 0. Tornem per a la segona part.
2: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
3: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
4: Bienvenidos a Mestalla. Legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
3: Ceste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad. La potencia, la fiabilidad, no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
4: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valiente. Valencia Club de Fútbol. Terra de valentía.
3: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Valencia. Al cor del Mediterrani es la ciudad de la llum y del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
6: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
7: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
8: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
9: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
10: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
11: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
12: ¡Ay, perdón!
11: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Con un gran ambiente, gritos de ánimo. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
12: Un agua, porfa.
13: Son 125 pesetas.
11: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
14: También es el mío.
3: Mestalla es eterno.

0: RCF Media Radio, la radio del sentimiento.
1: Tornem así a l'Antonio Puché de la Ciutat Esportiva de Paterna per a contar-vos esta segona part d'este segon partit oficial de la pretemporada del València. Una primera part que ha finalitzat amb empat a zero al marcador i anem a veure què ens depara esta segona part on Carlos Corberán pues, ha canviat tot l'equip, a excepció del porter que continua Vicent Abril, pues, ja com va fer davant l'Eldense, pues ha canviat tots els jugadors i per tant l'11 del València que era esta segona part que va ser el format per Vicent Abril en la porteria, que repeteix Rodri Gamón, que va tindre l'altre dia un molt bon debut davant l'Eldense en banda dreta, parella centrals Diacabí, que va reaparèixer l'altre dia avui titular de nou en esta segona part amb Víquer Córdoba, la banda esquerra per la capità, per a José Luis Gallà. Centre el camp, doble pivot per a Pepe Luidien. Les bandes per a Otorbi i Almeida. Mitja punta per a Dani Raba, que va marcar un altre dia un gol. El tercer. I Sadiq Umar, que està intentant el Nigeria en esta primera jugada. Sadiq, a punt està de marcar. A punt està de marcar Sadiq el balón que s'ha anat. I apunta el pal esquerre de la porteria el Castelló en la primera jugada d'esta segona part. El primer balón que ha tocat Sadiq, a punta està de marcar el Nigeria Vicent Burguete.
2: M'encanta l'impacte que sol tindre Umar Sadiq quan ix de la banqueta, perquè sol passar aquestes coses, que al final entra al terreny de xoc i aplega, de quina manera, sempre, pues a la porteria rival. Serà el que siga, acabe o no en gol, al final el porter del altre equip sempre se queda en el susto al cos. Aixina que jo crec que és molt positiu que Umar Sadiq isca aixina enxufat al camp, Robi.
1: Bueno, pues ahí está la primera acció. Només començar esta segona part la que ha tingut Sadiq, bona oportunitat. I com diem, ha canviat tot l'equip Carlos Corben, a excepció del porter. Pablo Hernández en el Castelló ha fet el mateix Vicent Burguete. Tot l'equip,
2: Exacte, tot l'equip també. A diferència del València, que no han canviat la porteria, pues, el entrenador del Castelló, Pablo Hernández, sí que ha canviat també la porteria. Tot l'11 s'ha canviat, excepte Tinso, que ha sigut el relevo en el primer temps de Lucas Alcázar. I solament se queda de la primera part Tinxo, però lo de més tot canviat des de que l'àrbit Andrés Fontes Molina ha xulat el descans en el minut 45 després d'aquesta pausa d'hidratació.
1: El Club Esportiu Castelló, que com diem ha canviat l'equip en Saipi, el porter de Kosovo en la porteria en Juanjo Nieto, Alberto, José Albert, Tinxo, Barry, Álvaro, Douglas, el brasiler Jakobsen, el davanter danés Raúl Sánchez y José Cámara, Albert. El guineo.
2: Y José Albert también, el número 15, que está actuando en defensa como central izquierdo. Recordemos, ella es lateral, natural. Aixina que a ver cómo le vais a reconversión y si el Valencia el pot aprofitar.
1: Bueno, pues ahí está. Traguen la pelota Pepe, jugando ahí en Iker, en Córdoba. El jugador cantera que va a estar cedido la pasada temporada, el central, y que ha tornat así la disciplina valencianista. Hoy titular en compañía de Diacabí. Diacabí que ya encontraba a reaparecer el dimecres pasado van l'Eldense, va a jugar només 30 minuts, pero no ha molt bona notícia perquè després de vora 6 mesos que se va a lesionar, pues en ese trencament fibrilar el partido ante el Celta de Vigo, en gener, pues ha tornat Diaca. Y ahora, pues en esta segunda parte, te previst jugar es 45 minuts. L'altre dia van ser 30. Pues hoy es 45 minuts per a Diacabí. Cuando ataca el Castelló, el balón centra a Islaria. Ojo, esa pilota. Pues acaba de marcar el Castelló. Acaba de marcar el Castelló. Se avanza al marcador el Club Esportiu Castelló als 3 minuts d'esta segona part. Marca el Castell una jugada ahí dins l'àrea i el baló El davanter del Castelló es Jakobsen. El danés, el que fica per davant al equip de Pablo Hernández en este minut 48 de partit, 3 de la segona part.
2: Bueno, una jugada de centre lateral en la que primer el Castelló intentava per banda dreta, rebutjava esa pilota, però en la segona jugada al final sí que se podien fer per esa banda esquerra, i en ese centre lateral ras que poquet ha pogut fer Vicent Abril, però el Castelló que ha assistat el primer colp del partit. Veurem com ara s'acopla el València. Crec que també obviant que no és bo pel resultat. A veure André Almeida ara.
1: Ara ho intentava André Almeida, no n'hi ha falta. Se'n va André Almeida, entra dins l'àrea el portuguès. La deixa ahí per a Dani Raba. Dani Raba per a Dien. El llançament de Dien. L'ha tret el porter. L'ha tret el porter Saipi. Bon llançament d'Ali Dien. Altre dels fitxatges que va debutar l'altre davant del Eldense. L'ha tinguda Dien. La Sadik només començar esta segona part. I ara Dien a punt de marcar, si no és per el porter Saipi.
2: Bueno, hem encaixat, però també crec que és positiu
1: que la bona reacció que ha tingut l'equip.
2: Exacte, no? I a banda hem aplegat ja més ocasions a l'àrea que en la primera part, almenys en més perill. Crec que és positiu que res més tan marcat el gol, pues al final esa ocasió d'Aliu Dienk, que ha fet una molt bona parada ahí a Amir Saipi. I pues, bueno, ara veurem com s'acopla el València. Això que se mantenga. Òbviament, en compte de resultat, sempre és millor guanyar, però tenint en compte que és pretemporada, pues, també em pareix bo que l'equip baixi en el marcador per a veure com reacciona, si ho aconseguís. Òbviament, si no reacciona, serà una mala notícia, però a veure com s'ajusten també a este context de joc.
1: Bueno, pues ahí está una altra volta el Club Esportiu Castelló intentant ara buscar ahí la porteria de nou del València. Ojo, se van a la frontal. La pilota que la vol recuperar André Almeida, la juga Almeida llarga, buscava ahí el passe per a Dani Raba, també Otorbi que no pot arribar, així té el porter Saipi, i la pilota, no, que va ser per al València, i per al seu porter. Pues ixe 0-1 en este minut 51, però bueno, la reacció ràpida del València. Ixe llançament que ha tingut Dien, que ha parat molt bé el porter. Però bueno, ara és Sadik el que ho intenta. S'ha fet mal Sadik. S'ha fet mal Sadik en ixa jugada.
2: Sí, ahí s'ha trastavellat. Se toca darrere del genoll esquerre. A veure si no és res. Esperem que no, perquè qualsevol acció fortuita ara te pot superar un contratemps, perquè recordem que a vegades nosaltres, pues, des de fora, els aficionats, veiem la pretemporada com, bueno, uns simples partits, un simple pues, transcurs hasta que aplega la temporada bona, la temporada de primera divisió, però sí que és de veres que al final per ells és molt important comptar en minuts. I veiem com Omar Sadik s'alça i pareix que va poder continuar, se toca ahí darrere, però la veritat que crec que el nigerià pues, podrà continuar en ningú problema, que pues, ojalà veig ahí la porteria.
1: Bueno, pues ahí está jugant el Club Esportiu Castelló, que està per davant al marcador, així, en minut 48, 3 de la segona part. Ha marcat Raúl Sánchez, el que finalment ha marcat per al Club Esportiu Castelló. Antara ho intentava André Almeida, el passe per a Sadik. Sadik, la pilota que se'n va fora, que l'havia tocat ayer a Álvaro. I el valor que el deixa Sadik per a que siga. I que se pilota ja en moviment.
2: Ahí estem. Xoc de cara per a organitzar-se, que no se precipiten en passades, i a veure ara el València com se pot refer i com se pot organitzar, a veure el ritme que hi ha també ara en el mig del camp, perquè ja no hi ha jugadors tan mòbils com poden ser Ugrinic, Javi Guerra o sobretot Rinosuke Sato, un mig del camp que segurament es me fixe en Pepelu i Aliu Dienk, però per això està Almeida i Raba per a donar-li també ese ritme i la mobilitat que toca ahí en el xoc interior.
1: Bueno, pues ahí está jugant Dani Raba, buscant el passe per a Lidien. Dani Raba, el càntabre, amb la pilota, el baló. Igual Chuarro buscando ahí a Sadik. Abre Sadik. Sadik arranca, pero están fuera de choc. Fuera de choc. Estaba en posición irreglamentaria el davanter nigerià del València.
2: A banda diria que per prou, una llàstima, perquè també jo crec que plegava aquest valor José Luis Gallà, el capitán, el número 14 a l'esquena, però un Marseille que s'havia anticipat en posició antirreglamentària. Peca a vegades prou el nigerià d'estar ahí en esa posició. És un aspecte a lo millor a corregir, perquè si ja genera perill, imagina't si està ben posicionat. Ahí estava rebutjant la pilota Rodri Gamón, la banda dreta, que ara està composta pels jugadors de l'acadèmia, Autorbi i Rodri Gamón.
1: Balón llarg a tret del porter Vicent Abril, la pilota que vol recuperar el Castelló. Ahí en defensa, traguent aquesta pilota José Albert. N'hi ha hagut una falta, d'aquí l'hem fet a Tincho. La falta per al Castelló i trauen ja Rapiteig. Való per Álvaro. Álvaro endarrere la pilota ahí per a centrals del Club Esportiu Castelló. I ja diem, han canviat tot l'equip. Pablo Hernández, al igual que Carlos Corberán, en esta segona part. La pilota de la llunyata ahí, José Albert. Llarga i se való, però està en fora de xoc. Càmera, el davanter guineà del Castelló. Posició antirreglamentària. I la pilota, que va ser era el València, traguen ja el baló. La pilota ahí de Iker Córdoba. Gallà, buscant a Sadik, a veure Sadik. Volia fer-se una autopassada a Sadik, però ahí li ha llevat el baló Alberto, el central del Castelló. I ara la pilota per la que la traga ahí, Barri. Barri buscant i se passe per a Tincho. Tincho per banda esquerra, s'embola anar Tincho de Rodrigo Gamón. Ha buscat ahí la centrada i el baló que s'ha perdut. Se n'ha anat per dalt de la porteria del València. Traguent en Curtia per a que traga en llarg el porter Vicent Abril per a Sadik. No ha pogut connectar Sadik en André Almeida. La pilota que la vol... Molt bé, ahí Diacabí, tallant i se baló. Ara és el Club Esportiu Castelló el que té aquesta pilota, Jacobsen. Entrava també Barri. I el baló per al porter del València.
2: I també pues, Iker Córdoba en Diacabí, a veure com s'acopla el veterà de l'equip en el júnior, per aixina dir-ho, de la saga central, en aquest perfil esquerre. Molt bona notícia que Diacabí puga comptar esta pretemporada en minuts, poqueta a poqueta, té dia 25, bueno, mitja horeta.
1: Ojo, ara... que l'ataque n'hi ha una altra volta, el baló per a càmera, càmera, ahí no ha pogut rematar millor, i el baló, la pilota que ha acabat en les mans del porter del València, de Vicent Abril, el fortiu que lleva en esta segona part, està tenint més arribada, més presència. La igualtat que n'hi havia en la primera part i en el primer temps, pues hem vist com en esta segona canvia per complir la cosa. I el Club Esportiu Castelló que s'ha ficat per davant al marcador. En este 0-1, en este el minut 57 que portem de partit. Diacabí, passe per a Vicent Abril. La pilota per a Iker Córdoba. Córdoba i Abril. Ara buscant el passe per a Lidien, li han fet una falta al jugador mig centre de Mali del València. La falta que ha pitat l'àrbitre col·legiat valencià, Andrés Fuentes Molina.
2: Pues ara pareix que ha disminuït un poquet el ritme del joc després del gol del Castelló. El València que havia començat molt frenètic, però bueno, encara queda partit, encara queda 32 minuts més el descompte, que no serà molt, i el cooling break, a veure què li diuen els cossos tècnics als jugadors, però el València ho intenta de forma diferent d'ahir a l'esquena.
1: Ahí està el passe, buscant a Sadik Umar, corre el nigerià en la pilota, anem a veure, busca la tacona arrere, però Otorbi, Otorbi que entra a l'àrea, Otorbi la deixa arrere, el valor que no ha pogut arribar Dani Raba, però l'ha recuperat una altra volta Otorbi, a veure Otorbi, ahí d'Islària, no se n'ha pogut anar Otorbi. I la pilota que la trau ahí des de la defensa, el Club Esportiu Castelló, baló llarg ahí per a càmera, càmera per a Jacobsen, Jacobsen, però ahí apareix molt bé Rodri Gamón en l'ajuda defensiva per a ficar-hi aquest baló arrere. que acaba en los peos del porter Vicente Abril.
2: Le ha furtado ahí la cartera, eso es lo de Rodri Gamón, que realmente es una centella, es muy rápido, de mucha velocidad. Hay sin que en las correcciones, en cara que el lateral no siga la segua posición natural, pues cuando hay que corregir, obviamente, fue más facilitado.
1: Bueno, pues jugante el Club Esportiu Castelló. Está guanyante este partit des del minut 3 d'esta segona part en el gol que ha marcat Raúl Sánchez. Ojo a Jakobsen, Jakobsen, el baló i el gol. I el gol de Jakobsen que fica el 0-2 al marcador. Gol del davanter danès. I ha filtrat ahí un passe sensacional, s'ha quedat sol. I ha batut el porter Vicent Abril Jakobsen en este minut 59 de partit.
2: Pues una jugada en la que la defensa del València no ha estat del tot bé, la veritat. Algun de Jesús que altre, ni se passa interior. Això és el que te deia, Robi, en la primera part, que a lo millor el major mèrit del València en defensa ha sigut evitar esos passes filtrats del Castelló per a que no se puguen pues avanzar en el marcador, como ha pasado ahora.
1: Bueno, ni un altre, ni un canvi ara en el Castelló. Aixit Tincho, que recordem havia substituït en la primera part a Lucas Alcázar, i ara ha entrat Regol dorsal 26 en el seu lloc. Pues bueno, 0-2. Perdent el València en esta segona part i en este partit. Valora se l'emporta Álvaro, ha xocat ahí també en Pepelu, s'ha fet mal, i l'àrbitre ha pitat falta de Pepelu sobre el jugador del Castelló.
2: Sí, s'ha fet més mal Pepelu que el jugador del Castelló, que el jugador del Castelló ha tingut un colp al coll, però Pepelu ara en la part baixa de les costelles, pues pareix que s'ha fet prou mal, ahí està ara en terra. I veurem, espero que no haig de passar res greu. I mentrestant, Aaron Mayol, que calfa en la línia de banda, i Jesús Vázquez, que pareix que es prepara per a entrar o no. Anava a pagar la banqueta, igual ha anat a per altra cosa, no crec. Però Aaron Mayol, que sí que s'està estressant ara en el córner.
1: Bueno, pues ahí están atenent a Pepelu, el metge avui de camp del València, el doctor Aliaga, que s'havia fet mal. Pues ja dic que s'havia fet mal Pepelu en ixa jugada. I ahí estan atenent al jugador del València. Però si de cas està calfant Aaron Mayol, pues el jugador del Mestalla cas que no poguera recuperar-se Pepelu. Anem a veure. Joc parat així en este minut 62 de partit en el que estem. Atenent a Pepelu, al jugador de Denia, per veure si pot continuar o no el partit.
2: Pues
1: això Aaron Mayol estava calfant en la banda. I anem a veure si pot continuar Pepelu o no,
2: Pareix que se lleva el peto, Aaron Mayol. Aixina que pareix que va a ingressar en el terreny de joc. Veurem ara Pepelu, que es marxa retirat en les assistències mèdiques, i pareix que indiquen en quant a la gesticulació que ha sigut un colp. La grada li aplaudís al de Denia, i veurem si acaba ingressant un substitut o no.
1: Bueno, pues ahí está jugant el Club Esportiu Castelló, la pilota per banda esquerra, se való ahí buscant el passe, era Barri, Barri arrere. La pilota per a José Albert, buscant una altra volta, i se való per a que jugue Juanjo Nieto. El llançament de Juanjo Nieto ha tocat en Iker Córdoba i va ser córner. Való ahí, llançament de Juanjo Nieto, ha tocat en el central València i va ser córner per al Castelló.
2: Y entrará también Pepelu,
1: Sí, se reincorpora Pepelu. Se reincorpora el de Denia. Precise col que ha patit. Pero Mayol continúa en la banda. Va a continuar frente ejercicios de escalfamiento. Pero si de cas Va el córner para el Club Esportiu Castelló desde el cantó esquerre, la portilla València. El córner, ojo.
2: Molt tancat, ahí, eh?
1: Sí, molt tancat. I s'ha perdut per línia de fons. Va ser treta de porta. Esta segona part que està perdent el València. 0-2. Trau Abril. I sent Abril en llarg, buscant ahí a Sadik. Sadik que no pot arribar, Otorbi tampoc, s'emporta ahí. La pilota Alberto.
2: Molt bona acció, també, Alberto.
1: Ara Otorbi, Otorbi ahí que busca anar-se'n l'1 contra 1, no pot. Li han llevat la pilota. Va Rodríguez Amont també pressionar, però el valor que se l'han portat ara Barri. Barri buscant el passe, ve la càmera. Però estaven fora de xoc. Estaven fora de xoc. El davanter del Castelló, la jugada que estava anul·lada. I el valor que va ser per al València en esta segona part, on està costant-nos més, eh? Estos dos gols que ha marcat el Castelló estan pesant-nos, Vicent.
2: Pues sí, ens estan pesant. La veritat que s'està fent el partit costa dalt, però a veure si en esta mitja horeta que queda, pues el partit se pot remuntar o almenys empatar, però sí que és de veres que l'equip no està encaixant bé ese segon gol, sobretot. Ha sigut un poquet pues quasi knockout, però espai, perquè, Robi, jo tenia un mister que deia que el 2-0 és el pitjor resultat en el futbol perquè te confies i enseguida te poden arribar els dos, a veure si hi ha sort.
1: Bueno, pues anem a veure si el València busca eixa reacció en esta segona part després d'aixos dos gols que han marcat el Castelló, que el fiquen per davant al marcador. Ara André Almeida rep una falta, la falta és clara, la que li han fet al migcampista portuguès del València, la falta de Álvaro, i el baló que va a traure el València. Ahí está André, buscant el passe per a Gallà en banda esquerra. Arriba José Luis Gallà, busca la passada per a Sadik. Abre Sadik, la deixa passar Sadik, Esbarat. Quina llàstima, havia Esbarat ahí Sadik. Crec que havia xocat també el jugador del del Castelló, no?
2: S'ha fet mal en la xespa. S'ha fet mal
1: soles, sí.
2: A les barres. Sí. No ha hagut cap xoque, però el jugador del Castelló, que pareix que ara té aquestes molèsties per les botes que li han esbarat i a lo millor s'ha apoyat mal, però pareix que no està mal de tot, eh? Pareix que se pot reincorporar el jugador orellut, el defensor, i una llàstima eixa. Gallà molt bé per així per banda esquerra. Almeida havia vist molt bé el passe filtrat, però Omar s'ha dit que no ha pogut resoldre la situació com li hauria agradat.
1: Bueno, pues minut 66 d'este partit, a Sinan Antonio Puchades perdent el València 0-2, els dos gols marcats en esta segona part, Raúl Sánchez i Jakobsen. I la pilota que la va traure el porter Saipi. I que hi ha la pilota en moviment. I se passa ahí a la banda esquerra per a José Albert. Albert que xova en llarg. I la pilota que se perd per línia de banda va ser favorable al València. 3 ràpid ja. Per a que la jugui Diacabí. I acabi en la pilota, buscant ahí a Rodrigo Amón. Rodrigo Amón arriba una altra volta per a Diaca. I Diaca per a Vicent Abril, que així per complir de la seva àrea per a convertir-se en un jugador menys. Jugar-la ahí en curt per a Iker Córdoba. Córdoba i Gallà. Gallà. I han fet falta, sí.

0: Es Cámara el que buscaba y se pase para Juanjo Nieto. La centrada Islaria, pregunta ahí a Lidien, para ñuñar la pelota. Y ahora es André Almeida que busca a Sadik. Pota arriba Sadik Umar, Enébore Sadik que la controla, que se la avanza, busca el pase. Y no ha podido arribar Otorbi. No ha podido arribar Otorbi a buscar la centrada Sadik, pero Otorbi no ha podido arribarse.
1: Era muy difícil aplegar ahí esa pelota. Mira que tan raba como Otorbi habían visto el balón que le han filtrado a Sadik, que bien comienza a correr, cuanto avance mejor, pero ahí se pase que andaba muy fuerte en el tres dits, pues al segundo pal, la mitad que no aplegaban.
0: Bueno, pues minuto 74 de partit, así en el Antonio Puchades en esta segunda parte. Está perdiendo el Valencia 0-2. El equipo de Carlos Corberán pues está tratando ahí de reaccionar, de retallar diferencias en cara que no ha podido. Ahora es Alberto que buscaba y se pasa en Yar, busca la contra. El Club Esportivo Castelló, el balón de Jacobsen, busca la central para Cámara. Iker Córdoba, y se pilota el lanzamiento. Se va fuera el lanzamiento de Rego, que se va fuera, pero creo que ha tocado en Abril, ¿no? Vicente Abril.
1: No ha tocado en el defensor. Vicente Abril finalmente no ha tocado la pelota, pero
0: es córner.
1: Es córner.
0: Pues el córner para Club Esportivo Castelló. Córner desde el canto 3 de la portería del Valencia. Va a ser Álvaro. Que fique la pelota en movimiento. Niche córner. Allá va Álvaro. El balón penchado de Islaria. La pelota se entorna en el fora. Diu que ha tocat en un jugador del València, per tant, de nou, és córner. És córner per al Club Esportiu Castelló, ni sa pilota penjada dins l'àrea, hi havia molts jugadors. Estava ahí també Sadik, Diacabi. Sadik que ha baixat també a defensar ixe córner, va de nou el córner per al Castelló, ara la vol traure Gallà, la pilota, Rodri Gamón, li han fet falta, no?
1: Sí, bueno.
0: No, és parada per la hidratació, eh?
1: Sí, però havia sigut la falta i a la vegada ha aprofitat per a xular la pausa d'hidratació, molt necessària per al València, per a que s'hidrate, per a que sobretot pugui rebre
0: i refrescar-se també en quant a idees, sí. Quant a idees també, pues refrescar-se amb l'aigua, que fa falta perquè ha dit que fa calor en esta vesprada nit d'avui així en l'Antonio Puchades.
1: Bueno, però ara que cau la nit no s'està tan mal, ja, sí que és de veres, que, bueno, al final, el que tu deies, Robi, que més enllà de refrescar-se el coll i les articulacions, cal pues, refrescar idees, a veure ara el València com se les apanya, però bueno, queden 15 minuts per davant per a poder retallar distàncies i poder donar la sorpresa ara.
0: Bueno, pues ahí están els jugadors del València, tenen també les instruccions, les correccions que de segur està fent pues, Carlos Corberán en esta segona part. Està perdent el València 0-2, perquè els dos gols s'han marcat, ja diem, en este segon temps. Primer Raúl Sánchez, després Jacobsen, per al Club Esportiu Castelló. El València que ho ha intentat, que ha tractat de retallar diferències. Una molt clara que ha tingut, pues, a Lidien. Però, de moment, este 0-2 favorable a l'equip de la Plana en este segon partit d'esta pretemporada. Veiem com el míster continúa donando instrucciones al Seus. Vicent.
1: Pues sí, ahí está donando instrucciones al Seus. Ya no en la pizarra en ese match tan, tan característica. Y de fons, calfant els que falten per pues, tindre minuts. Pero ahí está el equipo para que parlen entre ells. También Josep Alcácer parlante en Aliudien. Que ahí está también el cos técnico parlante en Pepelu. Bueno, el cos médico parlante en Pepelu. També en Otorbi estan parlant dels tècnics, a veure què instruccions li donen ara per a esta reanudació del xoc, a veure si podem trobar els espais del Castelló, provocar que tinguin més errades, a veure si podem tindre desajustos d'ells per aprofitar-lo ofensivament, però bueno, no va estar tan fàcil, Robi?
0: Bueno, pues 78 de partit se va remampendre. Este partit, esta segona part, després de la parada per a la hidratació. I anem a veure si les instruccions, les correccions que li ha donat el míster Carlos Corberán al seu equip pues tenen efecte en este tram final de partit. Va a traure Vicent Abril. Balón llarg buscant a Sadiq Umar. Sadiq la para en el pila, controla el Llerià. Li han fet falta, li ha fet falta Álvaro. A Sadiq Umar. I ahí trau ràpid André Almeida, encara que no ha estat precís.
1: Mal executat. Sí. S'ha
0: precipitat. Ha sigut Douglas el que ha recuperat la pilota, el jugador brasiler del Castelló. Ahí està Douglas, precisament, buscant el passe per a Càmara. Càmara, Iker Córdoba. Càmara en la pilota, continua Càmara, busca el passe arrere per a Barri. Barri buscant ahí a centrals per a que traga la pilota per arrere. I se baló. I ara des de la banda esquerra, que no tornen ahí a atacar el Club Esportiu Castelló. Se baló, ojo, ahí per al brasiler, per a Douglas. La pilota que la trau Rodrigo Gamón, llarg ahí per a Sadiq. Sadiq, Dani Raba, anem a veure. Però ni en mans, sí. Ni en mans el jugador del Castelló, diu l'àrbitre. Andrés Fuentes Molina. Leche a València. Que ven unes mans del jugador del Castelló. És el que ha pitat. I la pilota ja, moviment per a València.
1: Pues ahí este, me fa falta un poquet de moviment. Aludien que Pepe Lu, que estan alineats de la mateixa forma, estan en posició horitzontal. A lo millor fa falta donar un poquet més d'altura, o que André Almeida i Raba baixen com estava fent Rino Suque Sato en la primera part. Però bueno, ahí veiem l'equip que ha optat per balons llargs, i tant Rodi Gamón com Torbi, que són ahí unes exhalacions, i pues poden fer, bueno, a veure si sorten alguna per la banda dreta i si no per l'esquerna, que quasi aplegava el gol de Umar Sadiq en esa jugada fa 2 minuts de José Luis Gallà, que finalment no es solventava, però anem a veure ara.
0: Jugant el Castelló, traient la pilota de darrere des de la defensa, és Alberto. Alberto buscant esa pilota per Álvaro. Álvaro passa ahí des de la banda esquerra. Se va ahí per a Rego, per al portuguès, que ha entrat en esta segona part també. Ara la pilota per a Barri. Barri, ahí la zona 3/4 de camp. Ara València ahí tancant. Ahí esa passada era de Juanjo Nieto. Però balón a Talesman sense problemes del porter, per al porter de València. Que trau ja en curtet ahí per a Mukhtar Diakabi. Diakabi, Iker Córdoba. Córdoba i Gallà. Gallà buscant el passe per a Pepe Lu. Pepe Lu per a Sadiq. A veure, Sadiq a la pilota de Soles. Estava en fora de xoc. Estava una altra volta en fora de xoc el davanter nigerià.
1: Una llàstima altra vegada en esa posició antirreglamentària, perquè pues bueno, sobretot quan dona esa descàrrega no apareix ningú per banda.
0: Pues ahí està jugant el Club Esportiu Castelló en este tram final de partit, minut 81. Està guanyant-li al València 0-2. Ara la pilota ahí, se la volen portar Raúl Sánchez. Des de la banda esquerra continua Raúl Sánchez buscant el passe per a Barri. Entra Raúl Sánchez dins l'àrea. I el baló, ojo, ahí va a ficar Pau el àrbitre. Raúl Sánchez i Rodri Gamón han tingut ahí un cara a cara. També va dir a Cabí. I l'àrbitre que va a ficar Pau entre Raúl Sánchez i Diakabi.
1: Lo que deia en esa jugada combinativa, que venia d'un passe de dins que s'anava a pagar fora en esa internació de Raúl, en esa internada de Raúl Sánchez, però és lo que dèiem. Insistís, lo que més mal li ha fet a València ha sigut que el Castelló per fi puga trobar i se xoc per dins, si no per fora, com estàvem obligant en la primera part. I, de fet, pues, molt... Per ahí ha sigut un recurs per a trobar els dos gols, sobretot el segon, i se mama.
0: Bueno, pues la pilota per al Castelló, per al seu porter, per a Saipi. Saipi que va a traure, buscant el passe. Ahí per Alberto. Alberto. Baló ahí una altra volta. Buscant Álvaro, ara rei una altra volta per al seu porter. La trau ahí Barri. Barri i Álvaro. Se'n va Álvaro, continua Álvaro en la pilota, perseguit per Gallà. Álvaro A Michel Baló buscante el pase para que entre Raúl Sánchez. Ojo, Raúl Sánchez buscante el llançament y atrapa Abril, Vicente Abril. Llançament una otra vuelta el lateral del Club Esportivo Castelló, autor del primer gol. Ahora de nuevo ahí protagonista. Antara le han hecho una falta. Falta a Pepelu. A tres rapid el de Denia. A Lidia Endi y Diacabi. Diacabi buscante el pase. Ahí se va a reta para Rodrigo Amón. Amón y Pepelu. Pepelu que torna a chuar en yar buscando a Sadik. Sadik y Alberto. Y la falta. El davanter del Valencia sobre el central del Club Esportivo Castelló.
1: Pues a ver, porque estas interrupciones ahora mateix a estas alturas de partido no ven en bé al València, un València que se está agotando el temps, queden 5 minuts, bueno, 6 minuts més el temps afegit, que no acostumbra a ser molt en pretemporada, i sinó que calcula que uns 7 minuts per remuntar dos gols va estar molt complicat, però pues és el que ja també hi ha que saber perdre en pretemporada. És més, pues per les errades que s'han comès avui.
0: A veure, ara André Almeida que recupera la pilota, se l'emporta el portuguès. André Almeida buscava el passe per a Torbi, però no l'ha eixit. No l'ha eixit i se passe. I la pilota que l'ha recuperat una altra volta, Club Esportiu Castelló. Ara és Barri el que té la pilota. Barri en el centre del camp, buscant el passe per a Càmara. Està Càmara. Càmara. Iker Córdoba. La falta del central del València sobre el davanter guinea del Castelló.
1: Lo que estaven comentant, que al final, pues bueno, ara en les errades, en ixos desajustos defensius que s'han comès, en ixes falles, pues al final es pot ara corregir i pues preparar-te per al primer partit de Lliga, que encara queda, però preferís que fallar avui que fallar en Mestalla Fuente Celta.
0: Evidentment, les pretemporades estan per això, bueno, per a anar corregint. Ojo ara a Sadik a l'entrada, ojo a l'entrada de Sadik.
1: Se precipita ahí Sadik.
0: Tarjeta groga, sí. I ojo, Sadik, que s'encara, li ha pegat una patada al jugador del Castelló i acaben d'expulsar a Sadik.
1: Pues sí, ha sigut ahí un gesto llets, esa patada que li ha llançat al rival. No sé què li ha pogut dir, però també no és lo habitual, veure Omar Sadik aixina de forma tan rebotada, sobretot agraint a altre company de... No sé què ha dit.
0: Pues Sadik, que expulsat, Sadik Umar va a disculparse. Va a disculparse Sadik, pero acaba expulsado el davanter del Valencia en este tram final de partido. Se va Sadik y el Valencia que se queda en 10. Tendrá que afrontar estos últimos minutos en un jugador match perilla. Expulsión de Sadik.
1: Y se va un poquito cuchichan per una chafota que le han... provocat en el Pau Esquerre, però al final, pues bueno, el partit del València que acaba de la pitjor forma possible, perdent en uno menos, un poquet complicat esta segona part, hem vist dos partits diferents, una primera part en la que tenies més la iniciativa, era més, pues bueno, més de posició, més ordenada l'equip, més que no se t'ha fet tant costa d'alt, i ara, pues la segona part que sí ha sigut un poquet, bueno, prou més fluixa, que has tingut més problemes per atreure la pilota.
0: Vol baixar l'ó per a Dani Raba, a veure que arriba Dani Raba dins l'àrea. Dani Raba vol fer-se eixer la jugada, ara té espera, busca el passe darrere, li Dien i golaç! Golaç de Dien, golaç, golaç, golaç, golaç! Gol de Dien, el gol de Ali Dien, que retalla diferències en el tram final de partit en este minut 87. Golaç de Ali Dien, con Lila deixat Raba, i conforme li venia, li ha pegat Ali Dien, marcant i estrenant-se el seu primer gol en esta partit de pretemporada. Ali Dien, que bé li ha pegat, Vicente.
1: Pues sí, assistència de Raba per a un Ali Dien que la veritat que ha ficat el baló on no podia plegar el porter, ni estan tres ahí en la porteria, ha llevat totes les telaranyes i un aliu dient que Robbie està demostrant tindre un bon peu perquè conduís, s'orienta bé, també fa bones passades i bueno, este remat ja ha sigut poesia pura del de Mali, demostrant que no solament...
0: Un gran gol, sí senyor.
1: Que no solamente un físic envejable, sinó que pues, també té un bon toc de baló. Aixina, que a veure si podem veure altre xicharro aixina durant la temporada.
0: Un gran gol, sí senyor, el que ha marcat Aliu Dien a passe Dani Raba, li ha pegat sensacional i per tot l'escaire, però no podia arribar el porter del Castelló, pues s'estrena. L'altre se va estrenar Sato i avui pues, s'ha estrenat Aliu Dien en un gran gol, sí senyor. Per al de Mali, per a ficar el 1-2 en este tram final de partit, en el minut 88, quan torna la càrrega, el Club Esportiu Castelló, és Álvaro, perseguit ahí per Pepe, l'ho té que jugar el passe arrere, buscar ahí a Juanjo Nieto, Juanjo Nieto i Alberto, central del Castelló, ara una altra volta Raba, va també Otorbi, el baló arrere per al seu porter, per a Saipi, que juga el jugador en llar, buscant ahí a Càmara, ahí està Càmara, Rodri Gamón en l'ajuda també defensiva, de l'equip, col·loca eixa pilota,
1: talla
0: molt Baker Córdoba, talla molt Baker Córdoba perquè eixa balona va perillosíssim per a Douglas, per al jugador brasiler del Club Esportiu Castelló. Anem a arribar al minut 90 i afegirà pues, algun minut més, com en la primera part el col·legiat valencià, després de veure eixe gran gol de Aliu Dien, retallar diferències per al València. Ara que ens va faltar temps, per poder empatar el partit.
1: Pues sí, si haguera, per exemple, entrat, m'estic recordant ara de la de Omar Sadik en la primera acció de la segona part, o també ixe baló que afrontava i que sabia esbarar, però, bueno, es fue perquè ja temps, Robi, quatre minuts.
0: Pues 4 minuts, diu l'àrbitre, que és el que li queda al València en esta segona part, bueno, pues per poder empatar el partit després del gol que ha marcat... Bien, encara que el València, recordem, està en un jugador menys per la expulsió de Sadique, però bueno.
1: I ara guanyem metres, eh?
0: A veure.
1: Bueno, han tret de 20 metres més per acabar, però bueno, al final és un partit de pretemporada i no hi ha que donar-li més importància. I estaria Cavi, molt bé ahí, corregir la posició corrent per carrere, que és el més important i el més difícil en un defensor. I a veure ara Rodri Gamón, que s'ha traure la pilota.
0: Bueno, pues ahí está. Guante el Valencia, tranquil, dice pilota llarga. Diaca, el jugador amunt, buscar el pase para Dani Raba. Ya hace falta el cántabre. El jugador de Valencia, la falta sobre el jugador del Club Esportiu Castelló. Bueno, pues queden 3 minutos. 3 minutos le quedan al Valencia para poder empatar este partido en esta segunda parte. Ahora es Cámara. Que se han portado la pilota, Cámara, que cambia el choc, que busca y se pase. Ahí desde la banda izquierda, la centrada Islaria. Bola arriba Álvaro, ahí la pilota Álvaro y el balón a les mans. El porter del Valencia, Vicente Abril. Traoyan Courtet, buscar y se baló sobre Diacabí. Diacabí, que es Córdoba. Córdoba, buscar el pase para Andrea Almeida. Mira que se retira sobre sí Mateis, pero perde el balón. Recupera la pelota el Castelló, se la han portado ahí Juanjo Nieto. Balón ahí a Rere, espera que siga José Albert, la 3 central del Castelló. Buscaba ahí la pasada para Raúl Sánchez. Cambiante el choc a la banda izquierda. Está Raúl Sánchez, tiene que traer la pelota. Buscar ahí el pase sobre Alberto. Alberto ahora. Ya pasa que no pudo conectar en Barry, que ha recuperado el Valencia Vicente Abril. 2 minutos queden de los 4 que ha fechit el árbitro a esta segunda parte y a este final de partido.
1: Pues acción de Miracle es va a repetir el resultado en contra derrota de la temporada pasada, de la pretemporada, mejor dicho. Pero bueno, ahora sí, ahora sí. El Valencia puede arañar algo.
0: Sí, porque el empate también perguerem, 1-2, es cierto. Davant el Castelló i avui s'està repetint el mateix resultat. Quant ara ataquen ells una altra volta. La pilota per Raúl Sánchez. Ahí estava bé. Rodri Gamón, que s'ha fet mal, eh? Ara que s'alça.
1: Bueno, a tirar de...
0: S'alça, sí.
1: A tirar de ingeni. Perquè s'ha alçat prou ràpid.
0: Bueno, pues un minuto queda a este partido y a esta segunda parte. Cuando juega Pepelu, busca el pase para André Almeida. André la pilota, apareix Dien, l'autor del gol. Quan li han fet farà falta al jugador de Mali. I la pilota que va ser per la València. Se pot ser ja l'última jugada, eh? Valor que trau Pepelu. André Almeida, el portuguès, se'n vol anar. L'han agarrat clarament. I el valor, i el vol jugar ahí Pepelu. Quan tant li ha fet una falta, sí. Álvaro sobre Pepelu. I ojo ara falta. La Raba. Ojo ahí l'entrada Raba. I tarxeta. Ara la tarxeta. Ojo. Que ha hagut una cabotada, sí,
1: una cabotada,
0: expulsat.
1: Eh?
0: Expulsat el jugador del Castelló. Expulsat el jugador del Castelló.
1: I també Raba.
0: Pues expulsat Juanjo Nieto i Raba. Pues partit que s'està calfant.
1: Sí, en consonància de la calor de juliol, pues també està calent este final de partit. Ara Juanjo Nieto que no deixava Raba. I se'l tenen que dur del camp al fitxatge nou del Castelló.
0: Bueno, pues ojo que va una altra volta. Juanjo Nieto, que estava expulsat, se'n va a buscar a Rodrigo Gamón. I expulsat també quan ha acabat ja el partit. Pues en esta tangana i en esta polèmica, pues no era el millor final, però bueno, el partit que ha finalitzat en la derrota del València 1-2 i en este final pues polèmic, no és el millor final per a este partit. I que expulsat Dani Raba i expulsat també el jugador del Castelló, Juanjo Nieto. I bueno, i el València, que avui no ha pogut, va ser l'altre dia davant l'Eldense. Avui la segona part pues, ha sigut més fluixa, un primer temps més igualat, però la segona part molt més fluixa del València, on ha encaixat els dos gols. Després, en el tram final, ha vingut el gol de Dien per a retallar diferències. I després ja este final en polèmica i en les expulsions que hem vist. Ara ja, pues, a pensar ja en la pròxima setmana. El dilluns, el València s'anirà cap a Anglaterra, cap a les instal·lacions de St. George Park, on el València la pròxima setmana afrontarà dos partits. El dimarts, un partit d'entrenament a porta tancada davant el Derby County, i el següent partit serà dissabte, partit que també podrem veure per així, per la app, per la web i pel canal de YouTube, davant l'Stock City. I bueno, pues ho anem a deixar així. Encara pues ahí els jugadors de València, de Acabí, Guido Rodríguez, para que al final pues bueno, pot arribar la calma i la tranquil·litat, perquè no ha sigut el millor final. Ho deixem així. Tornarem la pròxima setmana, el pròxim dilluns, en l'informatiu del València, i també en el pròxim partit, que serà dissabte, el que vos oferirem en directe davant de Stoke City. Bon cap de setmana!

0: El millor de VCF Media. VCF Radio. Alzira Radio, La Ribera, 107.9. A la Costera, Canal San Radio, 107.4 y Josa FM, 107.2. Safor Radio, 87.6. Per a la Costera y la Canal de Navarrés, Blue Radio, 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre y al Palència, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com i també pots escoltar-nos per la app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Radio. VCF Media.
1: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer. VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment.

0: El millor de VCF Media.
1: Ahora estamos disfrutando como performance. Sí, sí. Si les dejan, entonces gana lo que quieras. Bueno, la afición siempre en Valencia fue de una bestia. Y con la Copa, bueno, puede ser. En la Copa todo es posible. Juanito y yo, el secreto, hago yo, conocemos desde este 77 y teníamos un partido internacional, él fue el capitano en el Calderón y después encontrábamos nosotros en una discoteca. Yo pregunté, oye, ¿tú eres de Valencia o jugaste en Valencia? Y dice que sí. Y digo, bueno, yo tengo una oferta de Valencia, ¿qué te parece? Y él dice, bueno, hay que marcharte a Valencia. Y desde entonces, y 2 años o 3 años después, fuimos colegas aquí en Valencia y disfrutamos la vida acá.
0: El millor de VCF Media.
2: Soy Rubén Iranzo, jugador de Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
3: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra!
3: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
3: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
3: Ni de l'Acadèmia.
9: I el juvenil se va proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
3: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia, Amunt TM. ADN VCF.

0: Cor VCF. Els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien estar per tant tècnica, no? És allò que veiem, no? Aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot este treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en este cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem sí. Un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no? En prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en el equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es pot, de fet es fa servir, sí, clar. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent, el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció. Jo crec que està molt bé explicar això, i jo volia preguntar-te per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també en este cas per exemple les acadèmies internacionals o en este cas les nostres escoles conveniades, i és que almenys, no?, el que exigeix federació i aquestes proves i revisions que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades ha eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fas entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment. VCF Media Radio, la radio del sentiment. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctor Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix. En què pugui tindre una sintomatologia semblant, el tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com han dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic. Però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va evidentment vinculada a aquesta. Quarta pregunta.
4: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tractament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me voy a llevar un dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament. O un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos, o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
4: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues, esquemàticament, vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten. D'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
0: VCF Media, VCF Radio. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol, i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
6: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol!
0: T'informem cada dia amb rigor.
7: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
8: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
9: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
10: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
11: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història. Que està en la nostra sang. Que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació de Dona Vida, aquesta secció que posarem en marxa fa unes setmanes, gràcies a la Fundació del València Club de Futbol, gràcies també als integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València, que cada setmana pues, tenim una cita perquè ens ajuden a tindre una millor visió del que és fer esport per als nanos, per als majors, per als pares també, consells útils que vos van donant per a, bueno, pues per a, ja dic, per a tindre una millor experiència esportiva a nivell que siga, eh? I també pues, pensant si esteu així en l'Acadèmia del València o si esteu en qualsevol altra acadèmia, que hi ha coses que són vàlides per a tot el món. Hem estat parlant al llarg d'estos dies de nutrició, hem estat parlant també d'altra sèrie de qüestions sanitàries i en el dia d'avui volíem parlar d'altra sèrie de qüestions que també són molt importants en un camp de futbol, perquè, bueno, què fer, per exemple, si hi ha un xiquet i comença a xorrar el nas de sang? És correcte això que tradicionalment se diu, no? Pues has d'alçar el braç contrari del forat per on te xorra el nas. Pues bueno, pues anem a preguntar-li i anem a fer també que el doctor Álvaro Sala ens ajude a respondre també les vostres preguntes per a saber què fer en determinades coses en quant a primers auxilis en un camp de futbol. Doctor Álvaro Sala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas esperada.
2: Buenas esperada,
1: bueno, y gracias por estar así una semana más en esta sección de la Fundació Dona Vida, que per ser, bueno, ya diem que té molt de ressò, molt de recorregut també en la gent que ho escolta i que li ho diu també a vostè.
2: Correcte, correcte. Hi ha un veterà del València, que l'altre dia vaig coincidir amb ell i me va dir que va sentir-nos i lo del tallar les ungles, pues lo va sentir i ja se lo fa el seu xiquet.
1: Clar que sí, que hi havia que tallar-les més en recte que no fent correcte. La curva perquè si no te fes el unyero, no?
2: Correcte,
1: correcte, correcte. Bueno, pues la gent que esteu ahí i que pues, són consells que són útils i ja diem, pues, per el dia a dia, especialment per al que té a veure en la pràctica de l'esport, en la pràctica del futbol en este cas.
2: Sí.
1: Avui diem, parlem de primers auxilis, que també són molt importants en un camp de futbol perquè, bueno, així en l'Acadèmia del València hi ha un cos mèdic que conformeu diversos integrants, que esteu sempre pendents de tots els xavals, però hem de pensar que no sempre en un camp de futbol pot haver